0: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
1: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.

0: Tinc la sensació que em falta alguna cosa important.
1: Passem moltes hores davant les pantalles. Per això cal fer-ne un bon ús. Tingueu cura amb l'exposició de la intimitat familiar a les xarxes, sobretot la dels infants. Eviteu compartir elements del vostre domicili que es puguin reconèixer. Informeu-vos sobre els mecanismes de control parental i combatiu l'aïllament social, sobretot el de la gent gran, fent videotrucades. Aprèn a navegar. Aprèn a desconnectar. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya.

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: Una recomanació.
1: A veure, aquest...
3: Tingui.
4: Vaja.
5: I és gratis.
1: Doncs som-hi.
3: Gràcies.
6: Passaport, càmera de fotos, ulleres de sol... Pots deixar-te qualsevol cosa, però els teus drets sempre viatgen amb tu. Sabies que si el teu vol es cancela, tens dret a una compensació econòmica? Informa't dels drets que tens a l'hora de viatjar al web consum.cat o trucant al 012. És un missatge de l'Agència Catalana del Consum, Generalitat de Catalunya.
7: És l'hora del pati.

0: la nit.
1: Atenció, Catalunya.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Hola, maco. Doncs mira que estic una mica així, tot allò, enfadada. Volen que en el col·legi es parli en castellà, eh? Sí. Doncs per tres persones tindrien que canviar tot el sistema, o què? Això no m'agrada, perquè aquests són només tres famílies. Que es busquin un professor en castellà, a part, i que l'aprenguin, i ja està. M'entens? Perquè, escolta'm, aquí, home, doncs això no hi ha dret. Escolta'm, em va caure de polleguera, tu, eh? Perquè això no hi ha dret. Perquè mira, una vegada jo estava esperant l'autobús i érem tres o quatre persones en allà i, esclar, enronàvem tots català. Hi havia una senyora gran i em diu: «Escucha, a ver si habláis en castellano porque no os entiendo de nada». I mira, jo no em vaig poder contar perquè jo sóc així, eh? Dic, escolti'm, dic, escucha, jo li vaig en castellà. Dic, usted que hace mucho tiempo que está en Cataluña. Dice, uy, sí, de muchos años. Digo, y usted, aunque no hable el catalán, lo puede entender, ¿no? Diu, no, porque Cataluña no me gusta. Doncs, si jo li dic, escucha, pues si Cataluña no le gusta, ¿por qué no se va a su tierra? Mira, perquè és que no hi ha dret. Més d'una vegada m'ha passat allò que espero l'autobús i me sento allà i em ve una senyora i diu: «Escuche, que aquí, que allà». I jo dic: de l'autobús vol dir?». Diu: «Ai, que és catalana, perquè com que sóc molt morena i molt d'això es pensa que sóc castellana». Ja vinc de castellans perquè el meu pare era castellà, era extremeny. I va venir aquí a Catalunya, es va enamorar de la meva mare i enraonava el català més perfecte que pugui haver-hi. Que jo sóc de Girona i en surt moltes paraules gironines. M'entens? Que com que escolto molt la ràdio i poso canya, saps? I faig la feina més de pressa i més bona i més feliç perquè em poso a ballar perquè... Ui, bé, vale, que vagi tot molt bé.
1: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
6: Repetiràs.

0: T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.
1: I parlant d'emocions...
2: 37.
3: Vale.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 €. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: ni fu ni fa.
1: Bona nit.
2: Ara escolteu La història secreta.
3: Doncs imagina't.

Hi ha un fenomen natural anomenat el foc de Sant Elm, que fa que apareguin resplandors blavoses a les puntes dels màstils, antenes o a les d'avions durant les tempestes elèctriques. Aquest fenomen es produeix quan l'aire al voltant d'un objecte s'ionitza per un camp elèctric intens, creant una petita descàrrega de plasma que sembla una llum que banya en l'aire. Els pilots i navegants de la mar l'han observat des de fa segles i l'associaven a la bona sort, ja que solia aparèixer just abans de tempestes potents, però sense descàrregues directes de llamp a l'objecte. La llum és similar a un petit llampec continu, però molt més estable i suau, amb una tonalitat blavosa o violàcia. Curiosament, tot i que és un fenomen elèctric, no sempre és perillós si es manté la calma i es respecta les precaucions. Científicament, el foc de Sant Elm és un exemple de com l'electricitat atmosfèrica pot manifestar-se de manera sorprenent i visualment poètica. A més, són tan intensos que poden ser fotografiats, però tan delicats que desapareixen en qüestió de segons. Aquest fenomen mostra que la natura pot combinar ciència i bellesa, fent que un simple objecte metàl·lic pugui brillar com un far misteriós enmig de la tempesta.

0: Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.
1: Té falta de gana, baixa autoestima o busca excuses per no anar a l'escola. L'assetjament escolar és una forma de violència que sovint no s'explica però deixa senyals. Saber identificar-los és el primer pas per poder ajudar. Estigues alerta i no permetis que el silenci perpetuï el patiment d'infants i joves. Busca els senyals. Atura l'assetjament. Assetjamentescolar.gencat.cat. Generalitat de Catalunya.
2: Converteix els teus quilòmetres en aigua a l'Oxfam Intermont Trail Walker. És tan fàcil com caminar, o si ho prefereixes, corre. I és un repte esportiu solidari que t'omple per dins. La distància es transforma en solidaritat en recorreguts de 100 i 55 quilòmetres. I fins i tot 10 quilòmetres per cop i en família. Informa-te'n a trailwalker.oxfamintermont.org.
3: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emocionen.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
2: Som pagesia, ramaderia, investigació, recerca, transformació, empresa, alimentació, paisatge, recursos naturals, equilibri territorial.
3: Mil veus, mil curiositats, mil sensacions. Som la ràdio de l'Empordà des de Vila-sacra.
4: Ràdio Vila-sacra, res n'hi ha, si et digues ja.

0: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
1: Denunciat per l'agressió a un agent de la policia local de Cadaqués durant el concert del

0: fa una setmana que no tenen llum mentre l'Ajuntament treballa per restablir el servei. Se'n riuen de la llei, va comentar un agent. Dues persones detingudes, 8 denunciades i 93 identificades en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava. L'actuació ha mobilitzat 51 efectius de la policia local, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional. S'ha de fer més sovint, comenta una veïna.
1: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra.
1: La ràdio que s'entén, intel·ligentment.
2: Tant si es vol com si no es vol.
0: 107 FM i punt.
3: Amb el suport de la xarxa de museus de les comarques de Girona, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.

0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
1: Al cinema dijous a mitjanit.
2: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: d'estiu, refresca't com mai.
1: Aquabrava.
0: Tens emocions fortes a la zona Aqua Exam. I aventures molt divertides a l'Anaconda, la Cobra, el riu Amazones, pels més petits Tropic Island i Pirate Island. Descobreix el nou riu tranquil, totalment renovat, que ara ja no serà sempre tan tranquil.
1: Vine a Roses i viu l'estiu més emocionant.
0: A Aquabrava.
2: Cuina en família, la cuina més divertida. Vos heu rentat les mans?
3: Sí!
2: Heu teniu tot preparat?
3: Sí!
2: Genial! A cuinar!
4: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
5: Amb el patrocini de Fontvella i el suport de la Generalitat de Catalunya. Les tietes.
6: De què estàs rient? Què està passant aquí?
7: Home, que cada dia ens fas entrar més tard.
6: Però que no és veritat.
7: Que no t'enrotllis tant amb els d'abans. A veure, no tu has d'anar a esquiar.
6: Jo quan? Aquesta tarda, dius?
7: No, esquiar amb els Jocs Olímpics.
6: Jo no sóc esquiador.
7: Pues això. Pues llavors, què ens
6: importa? Estic interessat per les coses que passen al meu país. No em puc creure que no us interessi vosaltres.
7: Això no.
6: Si ens convé, si no ens convé, si portarà diners.
7: No ens convé.
6: Ah, no ens convé.
7: No ens convé. No ens convé. És que havíem d'haver entrat aquí abans.
6: Com esteu vosaltres?
7: Molt bé, molt bé.
6: Heu tingut una entrada així de canyera, que no heu parat de...
7: Perquè portem molta estona aquí fora, estem esverades.
6: Però, escolteu, no, els dic de veritat que han entrat a l'estudi, que jo m'estava acomiadant del periodista, i allò que cada dia ens dones més temps.
7: Menys temps.
6: Menys temps, he dit, no? Que ho he dit malament, també. Menys.
7: Bueno, aquest periodista tenia uns ulls molt macos.
6: Ah, sí?
7: Sí.
6: No m'he fixat. Per cert, què us sembla ja el tamany de cabell del José? Jo li estic insistint que s'ha de tallar el...
7: No,
6: Laura, li has de parlar al micro.
7: Està guapo, està guapo.
6: Està més guapo amb el cabell més curt.
7: Bueno, jo no el conec.
8: Sí, no, està guapo, així.
7: Però... A mi m'agrada el cabell llarg.
8: Jo els trobo guapos així, els nanos joves.
6: Ah, sí, els nanos joves. Jo t'he de dir que em faig una mica gran perquè no entenc massa els pentinats.
7: Bueno.
6: Dels nanos joves. Aquella cosa amb el secador de mà, no? Saps? Qui fa com aquella on...
7: Això és un pentinat de velocitat.
6: Ah, mira... No?
7: Escolta'm, altra volta ja portava així quan va fer gris, eh? Que no te'n recordes de gris. Que ja...
6: Però era la brillantina, allò.
7: Era la bri... Clar.
6: No, però ara ja però ara no hi ha tanta brillantina. Ara ja és més un secador de mà, no?
7: Sí,
6: no
7: es gomines, diu així. I gomines, perquè si no, no s'aguanten els cabells així.
6: Ja,
7: clar.
6: Ja.
7: A mi que no m'agraden són aquests rapats que porten i aquestes coses per aquí i per allà. No, això no.
6: Quan parles d'aquestes coses, a què et refereixes?
7: Vull dir, els diferents pentinats que porten, per exemple, aquí un serrell i tot això rapat.
8: Com els futbolistes?
7: Bueno, n'hi ha que sí.
8: L'altre dia sortia un futbolista del Barça que portava tot el cabell tallat d'aquí darrere, sí. I aquí portava una tofa de color rosa.
7: Ah, sí.
8: I que vaig pensar,
7: sí,
8: però sí, on ha sortit aquest...
7: Bueno, això és, les extravagàncies...
6: Sí. A mi m'agraden molt, molt les joies d'alguns futbolistes, no? Que són molt exagerades, com es fan unes arracades molt grans, les joies.
7: Ai, sí. A mi tant,
8: aquelles
7: les coses...
8: Cadenes.
6: Aquelles cadenes, saps?
7: Com el rapero aquest, no?, que ara porta aquestes cadenes.
6: Això.
7: Com es diu aquest rapero? Us en
6: no
7: recordeu?
6: Sé.
7: Aquest que té, que té,
8: que té... A mi em recorda anys passats.
7: Eh?
8: A mi em recorda aquestes parafernàlies als anys passats, en èpoques, no sé, que jo tenia 18 anys.
6: Sí.
8: I quan em portava la policia algun agafat pres i tal, que duien la medalla Amor de Madre i la medalla més grossa i l'anell més gros i el rellotge més gros. És una pena, però em recorda això.
6: Mira, has dit això i en aquesta visualització del personatge que estàs fent em faltava el cabell, ai, el cabell, el pèl del pit. Sortint molt, no?
8: Exacte.
7: No, perquè ara els joves es deuen depilar.
6: Sí,
7: el làser...
8: Que no tenen, sí.
6: Què dius?
7: No, que ell té pèl, ell té pèl.
6: Ah, què ha passat? A veure, un moment, perquè això és la ràdio.
7: Bueno, noi.
6: No, o sigui, el que ha passat és que el José Matosas s'ha baixat la samarreta...
7: Perquè el veiem que té pèl.
6: Clar. No? Yep. També li podríem fer passar aquí perquè ho veiéssiu de més a prop.
7: No cal, ja ho veiem.
8: Perquè és un noi normal.
6: Estic descobrint...
8: És un noi normal.
6: Segons van passant els programes i segons anem agafant confiança, estic descobrint el plaer de ficar-me una mica amb el José Matosas, amb tot el carinyo, perquè a mi m'agrada molt el José Matosas com a tècnic. No?
7: Pues mira, què? És un noi normal, per això no es depila. Si no, van aquests amb les cadenes, amb els anells, i van depilats precisament per això, per poder-se penjar aquí la cadena i no
6: sé res. Et fa molt de mal. Jo una vegada vaig depilar tot amb la cera. Però tot, eh? Des d'aquí, des del coll fins al, fins a les cames incloses. Perquè vaig pensar, ja que nedo, perquè nedava, dic, així guanyo
8: guanyes velocitat.
6: Sí, ja, sí, vinga. Quina cosa, quin mal, quin, per què, no?
3: Jo hi he fet, això. Jo he depilat, senyor.
6: Ah, és veritat.
3: Jo he depilat i cada crit... Però no
6: és... És veritat que els homes són més allò de queixar-nos i de plorar miques una mica a les sí, dones, no? En general,
8: sí.
6: O què?
8: No, jo també, crec que sí,
3: també,
8: eh?
3: El pèl és diferent, eh?
6: Clar.
3: L'arrel i tot és molt diferent. És
7: si s'haguessin de depilar i ells amb 15 anys com nosaltres, ja el tindria més dèbil.
6: Clar, això té
3: però
6: a veure.
3: Però és que ara amb els làsers són, és una meravella. Amb el làser és una meravella.
6: Una meravella. Heu vist el festival de Benidorm, d'això el Verdini Dorm Fest, o què?
8: Tara.
6: Què passa?
8: Hombre, és que no. Això és lo más de lo más, ara, eh?
6: Jo no ho he acabat d'entendre.
8: Jo tampoc.
6: Benidorm Fest. Però què us sembla la guanyadora? Això?
8: Jo l'he vist. Jo l'he vist. Vaig veure el programa.
6: Us he saludat allò com Anna Verdaguer, Àngels Puig i Laura Remenal bona tarda? Ho he fet, això?
3: Sí. No, perquè, avui no ho
6: crec que no.
7: Ja, digue'l. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja,
6: crec que no. Perquè com
3: no,
6: heu començat ja apallissant-me...
3: Jo diria que no, perquè m'ha entrat molt eufòric.
8: Però ell ho ha dit.
6: Heu entrat, no has entrat, tu? Que només obrir la porta has entrat allò com un elefante en catxarreria. M'encanta aquesta expressió. Bueno, què tal això del Benidorm Fest?
8: Bé, jo feia molts anys que no veia aquestes coses, però coneixem molt de prop una persona que està amb la Rigoberta. I llavors el meu home, que és molt amable, i sempre diu, va, que hi és ella, anem a mirar. No vaig entendre res. Jo. Realment no vaig entendre res. Primer va votar, a més era carca, la gent, aquella noia del vestit rosa no em va agradar gens, no sé com es diuen.
6: Aquella noia del vestit rosa.
8: No em sortirà el nom. Quan parlàvem seguit era fantàstic. L'Alaska...
6: Alaska.
8: L'Alaska.
6: Alaska de l'Alaska de tota la vida. De los pegamoides, los dinarama...
8: De tota la vida, com en Tutankamon. Bé, hi havien los jurados.
6: Sí.
8: Després havia el público que votaria.
6: Molt bé.
8: I a mig camí de la història, aquella senyora diu... Bueno, y acordaros que hay el 25% de votos...
6: És que eren tres. Eren tres. Sí, sí, això ho he llegit jo.
8: Sí.
6: Hi havia la part del públic, la part del jurat i després una part d'experts, no?
8: És un nom...
6: No sé.
8: No sé com n'hi deien, eh?
6: No ho sé, jo tampoc.
8: Però no quadrava res. I es va veure molt clar, que volien que guanyés aquesta noia, que és molt maca, que ho fa molt bé. Hi ha un cristoquí que està amagant tot el que passa diari en aquest país.
3: Exacte.
6: També per seleccionar Eurovisió?
8: Bueno, perquè muntem aquest Cristo. Tu creus que el comissió ens demana...
6: Com el Festival de San Remo, a Itàlia. El Festival de San Remo, tradicionalment, és d'on surt la persona que va a representar Itàlia a Eurovisió.
8: Sí, sí, però aquí cada dia som més moderns i ho fem tot més complicat. I ja
3: per distreure'ns, de la realitat.
7: Us en recordeu de... Bueno, el Francisco, que canta Francisco.
6: Sí. Francisco. Sí.
7: Que va anar a Eurovisió... Que
6: Latino,
7: va
6: cantava en Latino.
7: Cantava una cançó que deia Te robo y nos vamos.
6: Te robo y nos vamos.
7: Una cançó que es deia així, búscala, José.
6: Te robo y nos vamos.
7: T'ho juro.
6: A veure si troba Te robo y nos vamos.
7: Això, que t'explico, fa molts anys, potser fa 40 anys, i jo aquí ja vaig acabar amb el Festival d'Eurovisió.
6: Ni Rosa, quan va cantar allò del Europe's Living
7: Celebration? No, ja no vaig anar, jo ja no he vist cap més Festival d'Eurovisió ni res. Em vaig quedar amb el Francisco i aquella que cantava ¿Quién maneja mi barca?
6: La Remedios Amaya.
7: Fa 40 anys...
6: Jo recordo, a mi, el record bonic d'Eurovisió... Era molt petit,
8: eren
6: eh? Betty Missieco.
8: Oh, sí.
6: Oh, quin gran moment, Betty Missieco. Que
3: no
6: va estar a punt de guanyar.
8: Sí.
6: Va estar a punt de guanyar. Després ja
7: no,
6: mai
7: tu perquè ets més jove, però llavors en aquell temps, quan la tele era en blanc i negre, i sortia aquella roda que deia Eurovisió, i aquella música...
3: I la Carina, la Maciel...
8: Jo vaig més enrere, eh? Jo vaig a l'època de jo tenir 6 o 7 anys.
6: I què hi havia?
8: Aquella noia que no recordo com... Que anava vestida blau cel i anava descalça. Francesa.
3: Sí, la...
6: Un altre descalça?
8: Això era ell Matier i no.
6: Ah, és el Francisco, aquesta cançó?
8: A veure.
6: Sí, a veure, a veure. Què et passa? Estàs?
3: Sí, no.
6: Tu que t'agrada molt, el Francisco. Jo no me'n recordava d'aquesta cançó, és veritat, eh?
7: Afines. Home... Tenia jo 20 anys, potser, quan cantava aquesta cançó.
6: I ja vas deixar de veure Eurovisió i de... Bueno, qui era la senyora descalça...
8: És que no em surt el nom. Tu
3: sí, sí, tant, sí, era molt alta, era alteta, molt petit, molt primeta, no me'n recordo. No,
8: era gent que cantava molt bé en aquella època.
7: Bueno, era el Festival d'Eurovisió. Ara ja...
6: En fi, Sandy Show.
8: Ara!
7: sí, sí.
6: Es deia Sandy Show.
7: Sandy Show. De les marionetes. Sí. Cantava una cançó de les
6: marionetes. Mira, aquesta. Mira, mira, mira.

0: havia sentit la cançó, però no havia sentit la versió espanyola de la cançó. Mira, mira, mira com sona això. Quina festa, eh? I aquest és el record que tenies tu, Àngels, eh?
1: Però de tenir 6 o 7 anys, eh?
0: No ja més, veus.
1: Eh? Vull dir, i la tinc, i la veig, eh? El veig
2: sí,
1: el color
2: sí,
1: cel,
2: sí.
1: La gassa... Bueno, perquè em va agradar.
0: Que bé. Bueno.
1: Sí. Va.
3: Por res, eh?
0: Ara em fa por la Laura, em fa por.
4: Però per què et faig por?
0: Perquè home, ja s'ha acabat.
4: Ja s'ha acabat.
0: Ja s'ha acabat. Anna
4: bueno.
0: Verdaguer, Àngels Puig, Laura Rabanal... La setmana vinent ho farem més llarg, això.
4: A veure si és veritat.
0: Val? Gràcies.
5: Les tietes.
6: Això és Ràdio Vila-sacra.
7: Què?
8: Que això és Ràdio Vila-sacra.
9: Que ets dels que encara ni s'entera, o què?
7: Jo?
3: La nit.
5: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
10: És Ràdio Vila-sacra.
5: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adéu a la cultura d'usar i llançar.
10: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
11: Sona bé.
12: Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som dia 1 Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1 centreterapèutic.com

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El fabricant xinès de robots humanoides Unitre Robotics ha debutat a la borsa de Xangai amb una pujada espectacular del 629%. La companyia ha recaptat uns 780 milions d'euros amb la sortida al mercat, en la que és la primera operació d'aquest tipus d'una empresa de robòtica humanoide a la Xina continental. Unitre està valorada ara en més de 9.000 milions de dòlars i compta entre els seus inversors amb gegants tecnològics. L'empresa destinarà gairebé la meitat dels diners recaptats a investigar i desenvolupar nous robots. Aquesta mateixa setmana, Unitre ha presentat un robot anomenat Superman, que és capaç de saltar a una alçada de 2 metres i de córrer a més de 12 metres per segon, tot i que només ha dedicat 3 mesos a desenvolupar-lo. Malgrat l'eufòria, Unitre adverteix que la comercialització massiva dels humanoides encara pot trigar més del previst.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Davant un futur tan canviant com incert.
4: Posem-hi una mica de música.

0: Bona nit.
1: Tanca els ulls.
2: Petits contes que expliquen petits gestos. La revolució dels petits gestos ha començat.
3: La teva ràdio local és Territori. Som terra, som territori.

0: இந்த போலிச்சி கப்பிக்க பயணிக்க கமத்தோட்டை பக்கடிக்க பத்தனிசிஸ் போலிச்சிக்ஸ் பயணிக்ஸ் கமத்தோட்டை பக்கடிக்ஸ்.
1: La Casa Natal de Dalí a Figueres exposa una mampara de l'artista empordanès que va pintar els anys 20 del segle passat. És un préstec del Museu Reina Sofia i és la primera vegada que s'exhibeix després d'haver-la restaurat. Figueres, Laia Claret.
2: Dalí va agafar un paravent, un biombo vell, del seu pare i el va decorar amb figures xineses. Persones amb ventalls orientals, amb ocells, fanalets de colors, i predomina el groc i el taronja a les figures sobre un fons blau. L'obra d'un jove Dalí, Mariona Seguranyes, és la regidora de Cultura.
3: És la primera aproximació de Dalí a l'art decoratiu, no? Ens fa pensar també una mica amb els títeres que treballava l'Hinojosa, el Federico García Lorca, tota aquesta generació del 27, però això ho fa un Dalí molt jove, d'uns 18-19 anys, un Dalí que vol experimentar.
2: És una peça que s'ha exposat molt poc, segons el comissari de la mostra, Ricard Bru.
4: Aquest paravent és una peça única del primer Dalí, d'un Dalí molt poc conegut. És una peça molt inusual dins de la seva trajectòria i que pràcticament no s'ha exposat fins ara.
2: Serà a la Casa Natal fins al 13 de setembre.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Ràdio Vila-sacra.
5: Ràdio Vila-sacra.
7: Ràdio Vila-sacra.
8: Tu pots ser part del canvi.

si et vas quedant els quaderns Rubio i les teves habilitats tecnològiques es resumeixen a muntar presentacions en PowerPoint, és hora que et reinventis. Redirigeix la teva carrera amb Nucleo Digital School. Estudia un màster en Data Science, UX UI Design, Product Management, Programació i molt més en tan sols 5 mesos. Des d'on vulguis i mentre treballes. No t'ho podem posar més fàcil. Visita nucleo.school.

0: Llibres de ciència.
1: La nostra proposta d'avui és un nou llibre de la col·lecció Què sabemos de, editada pel CSIC.
2: Los bulos de la nutrición, de l'investigador Miguel Herrero, responsable també de l'obra Els falsos mites de l'alimentació. En aquest llibre, Herrero analitza la veracitat d'algunes modes i creences alimentàries, com ara si engreixa més la molla de pa que la crosta, si tots els additius són perjudicials per la salut, o si la llet sense lactosa conté sucre afegit. Descobrirem els resultats d'alguns estudis científics sobre aquestes qüestions amb l'objectiu de desmuntar falses creences entorn a la salut i l'alimentació. I també aprendrem a distingir, per exemple, entre al·lèrgies i intoleràncies alimentàries, a interpretar correctament la informació de les etiquetes dels aliments o a entendre per què les dietes miracle no funcionen.

0: Ara a Ziman, samarretes bàsiques de màniga curta per dona, 2 per 6 euros. I abrics d'hivern per nadons i nens a partir de 14,99. Ziman, tan senzill com això.
1: Teulades, especialistes en teulades. Et construïm i rehabilitem la teva teulada a mida. Som experts en retirada d'amiant. Fem tot tipus de cobertes i façanes i instal·lem els elements de seguretat.
2: T'assessorem per oferir la millor solució. Consulta gilteulades.com.
1: Fes-ho bé. Fes-ho fàcil. Fes Gil Teulades.
3: Això és Ràdio Vila-sacra. Que no et confonguin.
4: Au, mira que bé.
5: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
6: dofins,
5: lleons marins i el nou Adventure Splash.
6: Sis tobogans plens d'emoció.
5: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: I parlant d'emocions...
1: 10. Preguntes sense resposta. Ai, ai, ai, ai.
2: Algú em pot explicar si els dibuixos animats que ofereixen les diferents cadenes de televisió, on hi ha agressivitat, violència, llenguatge groller i poc respectuós, són adequats per al públic infantil i juvenil de la societat actual? Quin tipus de persones dirigeixen mitjans de comunicació on divulgar la vida poc grata de famosos, conèixer els detalls dels uns i els altres, amb els seus draps bruts i baixeses, i creure que són d'interès en hores de màxima audiència? Anem bé? És aquesta la societat que volem? Són preguntes a les quals jo no tinc resposta i si algú em fa el favor de fer-me arribar una resposta, li ho agrairé de tot cor. Traca, traca,
1: traca, traca. Contestador 972511268 i WhatsApp 65619 7062.

0: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
1: Nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
0: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
2: Miralls de memòria.

0: Lletres d'or, amb Blanca Busquets.
1: És un orgull que sigui català, almenys en el terreny de les lletres. El recordem amb la boina al cap i el cigarret als llavis. Nascut a Palafrugell el 8 de març del 1897, va voltar tot el món fent de periodista. El 1936 va ser acusat d'agent franquista juntament amb Francesc Cambó i altres conservadors exiliats a França. Es deia Josep Pla i, deixant a part la política, va ser un dels grans escriptors en llengua catalana. Va morir el 1981 a Llofriu. A més de fer de periodista, va escriure un parell de novel·les i moltíssims assaigs. Va arribar a publicar una mitjana de 4 llibres anuals. Pla toca i desgrana molt bé les coses del dia a dia en llibres que volem destacar, com ara Homenots, Prosperitat i Rauxa de Catalunya, Un senyor de Barcelona, Les hores, Les illes, El pagès i el seu món, El campanaret, o un retrat únic de la Catalunya dels primers anys del segle XX en forma de diari anomenat El quadern gris.
2: No he portat mai fins ara barba o bigoti. Sempre he anat afaitat. I aquesta operació me la faig jo mateix des que, entrat en un col·legi religiós, em surti el pèl. Llevat dels matins en què em trobo sota els efectes d'algun atac agut de misantropia, m'afaito cada dia.
1: Planer, directe, claríssim, irònic, sarcàstic, observador, incisiu, Josep Pla va rebre premis com el Serra d'Or o el Ciutat de Barcelona, la Medalla d'Or de la Generalitat, però no li va ser concedit mai el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes per la polèmica que va provocar entre els que li havien d'atorgar a causa del seu passat franquista. Per cert, que la informació de l'arxiu policial de Pla sembla que ha desaparegut. Coses que passen.
0: Lletres d'or.
3: Informació, música, entreteniment.

0: La nit.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: TikTok pagarà 400 milions de dòlars, uns 340 milions d'euros, per resoldre una demanda que acusava aquesta xarxa social de vulnerar la privacitat dels menors. És una disputa judicial que ve de lluny, concretament del 2024, quan el govern de Joe Biden va portar TikTok als tribunals per permetre obrir comptes a nens de 13 anys i emmagatzemar les seves dades sense el permís dels pares, com marca la llei. Segons ha explicat el govern nord-americà, ara la plataforma pagarà 300 milions de dòlars i els 100 restants els farà efectius quan el Departament de Justícia hagi retirat aquesta demanda. És un acord extrajudicial que és un dels més importants que hi ha hagut als Estats Units relatiu a la protecció de la privacitat dels menors.
1: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut.
3: Notícies, curiositats, música i sensacions.

cançons a peu d'escala. Grans èxits de la música de tots els temps, explicats i interpretats per Jaume Escala. Cançons a peu d'escala.

Guantanamera és una cançó popular cubana que va adaptar Julián Orbón, basada en uns versos del poeta cubà José Martí. La versió més coneguda és la que va gravar el cantant de folk nord-americà Pete Seeger, que la va popularitzar a 35 països diferents després d'una estada seva a Cuba i escoltar-la en una trobada d'amics. Les arrels de la melodia es poden trobar en un origen popular anomenat el Pasacallo. Quan hi havia festes populars, alguns fragments, segurament la Guantanamera, Guajira Guantanamera, és el que la gent ballava pel carrer i després potser li van afegir aquests versos. El tema que va acabar sent una barreja del que s'anomena allà Son Montuno i Guajira. La Guajira és un tema conegut, ric per la seva percussió, i estarà enregistrada per molts d'altres artistes: Joan Baez, Los Lobos, Luciano Pavarotti, en Pau Donés i també Celia Cruz la van gravar junts en disc, entre d'altres i molt

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un 85% dels avis i àvies es fan càrrec dels nets en algun moment, però un 30% ho fan habitualment, cada dia, i dediquen una mitjana de 16 hores setmanals, segons un estudi d'Aldeas Infantiles. La seva és una tasca callada i fonamental per a la conciliació familiar. Els experts recorden, però, que el rol dels avis és acompanyar i gaudir dels nets, no pas assumir una segona paternitat. Estar amb els nets millora l'envelliment saludable i augmenta l'autoestima perquè et consideres útil, però pot ser també una càrrega que t'impedeix gaudir de la jubilació. Maria Gómez.
2: Són sentiments trobats perquè els avis i les àvies gaudeixen de passar temps amb els seus nets i crear així un vincle afectiu, però reconeixen que sobretot s'han convertit en una peça clau per a la conciliació familiar. Això els suposa perdre certa llibertat i assumir molta més responsabilitat. Reflexions que ens verbalitza en Josep Carné, és president de la FATEC, la Federació d'Associacions de Persones Grans de Catalunya, i també avi de 5 nets.
3: Pues què passa, que ara he d'agafar aquest i l'he de portar a futbol, i aquest altre l'he de portar a ballet, i aquest altre l'he de portar a anglès, i això ens angoixa a nosaltres, i sobretot ens angoixa baix la responsabilitat que estem adquirint. Moltes vegades tu et montes quan et jubiles un plan de vida i dius jo faré això, i faré això, i faré això altre, que al final ve troncat perquè els nostres fills es necessiten per poder anar a treballar.
2: Un volum de feina que assumeix amb gust, però ens diu acostuma a ser encara més alt en el cas de les àvies. La Loli té cura dels seus nets, però això sí.
4: Cuando me necesitan, siempre hay que esperar a que te llamen, porque a nuestra edad ya no queremos tener obligaciones, pero sí que es verdad que si no es así, no los tendríamos.
2: Limitar horaris és una bona manera perquè el temps que passen plegats sigui de qualitat. És el que experimenta l'Elvira.
5: Quan nosaltres estem criant els nostres fills, no tenim temps, no tenim paciència, sempre anem estressats. Quan fas d'avi, el que pots fer és gaudir-los.
2: Qui també gaudeix del seu net de 3 mesos és la Consol, això sí, conscient que també l'haurà de cuidar.
6: Els divendres teletreballen els dos, per tant, el divendres ho tenen solucionat. Ens queden 4 dies a la setmana. Llavors, sembla ser que 2 dies, 2 matins, es cuidarà una àvia i els altres 2 matins l'altra àvia.
3: Jo ara m'he jubilat i em vull dedicar a fer tai chi, o anar amb una coral o anar a fer no sé què. Però resulta que no ho puc fer perquè he d'anar a buscar els nets.
4: Hoy me tocaban a mí y nos los llevamos a los ríos, a la montaña.
5: Podrien tenir un cangur? Sí, podrien tenir un cangur.
0: Ràdio Vila-sacra, tota la selecció al detall per a tu, del que cal sentir cada minut. Pots alimentar el teu cervell com vulguis. Això sí, després no et queixis de la teva realitat mental. A Ràdio Vila-sacra. Contingut mesurat per especialistes. Amb l'ajut d'intel·ligència artificial.

0: A la feina, alcohol i drogues 00. A la feina, millor no consumir ni alcohol ni altres drogues. El consum d'alcohol i drogues a la feina pot fer augmentar el risc de patir accidents, fer baixar el rendiment laboral, afectar el clima laboral. Recorda, en general, es recomana no consumir alcohol ni drogues en qualsevol feina, però en especial en aquelles que impliquen risc per a la pròpia persona o per a tercers. 00 d'alcohol i drogues quan hàgiu de conduir algun vehicle o manejar eines o maquinària. Fer treballs en llocs elevats o amb línies elèctriques d'alta tensió. Tenir funcions de responsabilitat directa sobre la seguretat i la salut d'altres persones. Si no pots no consumir abans o durant la feina, potser necessites ajuda. Recorda, les persones amb problemes amb l'alcohol i les drogues tenen dret a rebre ajuda de forma confidencial, no ser discriminades. Pots demanar ajuda al CAP, al Centre d'Atenció i Seguiment a les Drogodependències, CAS, al Servei de Prevenció de la teva empresa. Si vols més informació, pots consultar al web drogues.gencat.cat, líniaverda.org, o bé trucar als telèfons Línia Verda 900 900 540 o 061 CatSalut Respon. 061 CatSalut Respon. canalsalut.gencat.cat. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya.
1: El secret de l'amor. Joan, com estàs?
2: Bé.
1: Sí? I per tu, quin és el secret de l'amor?
2: Doncs, per mi, és voler.
1: Voler.
2: Sí.
1: Un verb, senzillament voler.
3: Home, voler és poder. Corre-t'ho una mica més, Joan.
1: No que voler és poder.
2: Bueno, per mi, en la meva experiència, és el voler i aprofundir una mica, voler aprofundir, voler compartir.
3: Molt bé.
2: I, bueno, si cada dia, doncs, diguem-ne que pots créixer i pots aprofundir, doncs, a mi això, per això, aquest és el meu secret, una mica, no?
1: No, no, és que si no vols no pots, també t'ho dic.
3: A vegades vols i tampoc pots,
2: També, sí, però sí. Vull dir que en tot cas, si aquest voler et permet després, doncs, això, aprofundir en la relació, doncs, això també t'ajuda a créixer i anar més enllà, que també és una mica el que...
1: No. Molt bé, Joan, gràcies per trucar.
4: El secret de l'amor. Torna a connectar amb la vida.
5: És l'hora del pati.

0: I parlant d'emocions.
1: 44.
2: I parlem ara de música.
3: La Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient Humà proclama que l'home és alhora criatura i modelador del medi que li proporciona suport físic i li dona l'oportunitat de créixer intel·lectualment, moral, social i espiritual. En la llarga i tortuosa evolució de la raça humana sobre aquest planeta, s'ha arribat a un punt en el qual, amb la ràpida acceleració de la ciència i la tecnologia, l'home té el poder de transformar el seu medi d'innombrables formes i a una escala sense precedents. Amb dos aspectes del medi humà, el natural i el fet per l'home, són essencials per al seu benestar i per poder gaudir dels drets humans bàsics i el mateix dret a la vida.
4: Hola, Sílvia.
5: Què fas aquest cap de setmana?
4: Jo, Ràdio Vila-sacra i que em deixin tranquil.

0: Si vols desconnectar i no haver-te d'agobiar, connecta amb Ràdio Vila-sacra, on estaràs al dia i, a més, ben distret, amb tota l'alegria que ens permet el moment amb la nostra sintonia.
1: Amb el lema EP, gràcies per no deixar rastre, l'Ajuntament i els comerciants volen agrair la col·laboració a totes les persones que es comporten de forma responsable i cívica, tenint cura dels seus animals i alhora conscienciar aquells propietaris per tal que compleixin amb les seves obligacions.
2: Continguts en xarxa.

0: Ràdio Vila-sacra, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: Pareu bé l'orella.

0: tothom!
1: Com en diem del conjunt de gatets parits d'una sola vegada?
0: He sentit camada?
1: Mec! Per expressar aquest significat, en català tenim el mot ventrada. Va tenir 5 gatets d'una ventrada. En català, camada és sinònim de gambada, que vol dir una pasta llarga. És tan senzill com pensar que camada ve de cama i gambada ve de gamba. Sí, gamba també és sinònim de cama. Tenir una bona gamba vol dir tenir una bona cama. Mireu l'origen dels mots llestos. Els gatets neixen del ventre i no de les cames.
2: Aixeca els ulls al cel. Tinc confiança. Si lluites sense fe, seràs vençut.
3: Vivim en un món en constant transformació. Tot es mou. I és més important que mai que els engranatges que fan possible aquest moviment també evolucionin. Som el centre de la logística 4.0.
4: Ràdio Vilasacra.
3: Un ecosistema d'innovació basat en 3 T's. El treball, el talent i la tecnologia. El sector ha canviat radicalment les últimes dècades, adaptant-se a les necessitats del mercat i creant nous perfils professionals. Una evolució que ha portat a la incorporació d'empreses molt innovadores al voltant de l'activitat logística. S'ha obert un món de possibilitats, però per cobrir amb les demandes del sector, cada vegada és més necessària una formació específica. Tant per atreure talent, com per fer que els i les professionals actuals adquireixin noves competències. Perquè sabem que la millor manera d'aprendre és posant en pràctica els coneixements amb els especialistes.
4: Ràdio Vilasacra.
3: És més que una evolució, és una revolució. I la vivim amb intensitat. Estem treballant activament perquè el món continuï avançant des de casa nostra.

0: Quant fa que no teniu una cita?
1: Uf, ja ni me'n recordo.
2: Què, uns 15 dies? Tampoc et pensis.
1: Jo l'única cita que tinc és amb vosaltres. Yeah! Però sempre, amb molt d'amor.

0: sabies que...
1: Els ossos polars són excel·lents nedadors. Aquesta habilitat sorprenent els permet recórrer distàncies increïbles a l'aigua, tot i ser animals adaptats principalment a la vida a l'Àrtic. Els ossos polars són excel·lents nedadors gràcies a les seves potents extremitats anteriors i a la seva sorprenent resistència. Poden nedar fins a 100 km sense parar i són coneguts per travessar vastes extensions d'aigua a la recerca de preses. Utilitzen un estil de natació únic, ja que fan servir les seves extremitats dretes com a pales, mentre que les extremitats esquerres les utilitzen per dirigir-se i equilibrar-se. Aquesta adaptació sorprenent ajuda als ossos polars a sobreviure en un entorn on el gel s'està desfent a causa del canvi climàtic i les seves principals preses, com les foques, es troben a l'aigua.
2: Ràdio Vilasacra 107 FM.

0: de cada 10 incendis forestals estan relacionats amb l'activitat humana. A Catalunya comptem amb el Pla Alfa dels Agents Rurals, un pla de prevenció i vigilància d'activitats de risc d'incendi que s'actualitza diàriament. Quan hi ha perill extrem, es poden limitar els accessos als espais naturals per protegir-nos i per reduir el risc d'incendi. Abans de sortir, consulta el mapa interior.gencat.cat/plaalfa. Davant del perill d'incendi, protegeix-te i col·labora en la prevenció. El foc no avisa, el Pla Alfa sí.
1: Hola, sóc la Clara Carig. Us vull recomanar el llibre de Hamlet, de William Shakespeare. Aquesta obra va ser escrita el 1609 i és probablement la més famosa i representada de les tragèdies de Shakespeare. Vull recomanar aquest llibre ja que és un dels clàssics de la literatura universal i s'han arribat a escriure 36 òperes i més de 50 pel·lícules. Conté el monòleg més famós de la història del teatre, Ser o no ser. El llibre gira al voltant de la venjança del príncep Hamlet per fer justificar la mort del seu pare, el rei Hamlet, qui ha estat assassinat pel seu germà Claudi. Igual que en altres tragèdies de l'autor i el protagonista no pot lliurar-se de les catàstrofes. Finalment, podem dir que aquesta obra tracta de temes tan universals com el de la vida, la mort, la raó i la seva debilitat o la bogeria. Espero que en algun moment tingueu l'oportunitat de llegir aquesta obra, perquè val molt la pena.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Comissions Obreres reclama reconèixer com a malaltia professional el càncer per exposició solar laboral. Una de cada tres morts per càncer de pell o melanoma estan relacionades amb la radiació solar de la jornada laboral. Aquesta informació es desprèn d'un informe elaborat pel mateix sindicat que assenyala que l'exposició als raigs ultraviolats és el tercer factor que genera més càncer. Les morts per càncer de pell han augmentat gairebé un 90% en els últims 20 anys, arriben a les gairebé de 19.000 anuals. Comissions Obreres reclama reforçar la prevenció dels riscos derivats de l'exposició solar, especialment entre els treballadors a l'aire lliure, com ara agricultors, jardiners, personal de neteja i recollida de residus o empleats a la construcció. Mònica Pérez, responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres, alerta què passaria si no s'atengués la seva demanda.
2: Probablement augmentaran encara més, no?, els casos de càncer de pell, però quedaran a la majoria de casos derivats com a una malaltia comuna. Totes aquestes qüestions fan que les persones treballadores que treballen actualment al carrer, diguem, doncs tinguin més exposició, cada vegada més exposició a aquesta radiació ultravioleta.
1: El Centre Internacional d'Investigació sobre el Càncer considera que la sobreexposició a la radiació solar és la principal causa evitable de càncer de pell.
0: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Buhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Maliceta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
4: Obrir una caixa màgica i descobrir 1.000 sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
5: Ai. I ara?

0: Escolta.
1: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
2: WhatsApp.
3: El millor que et pot passar és que parlin de tu, encara que sigui malament.
4: Participa amb nosaltres.
5: El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca.
4: Repetiràs. Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
7: És Ràdio Vila-sacra.
4: Marca la diferència. Marca la Digues adéu a la cultura d'usar i llançar.
7: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
8: En el 107 de la FM.
9: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: fum és fatal. El fum del tabac és tòxic. Benzè, arsènic, amoníac, nicotina, DDT, plom, butà, metanol, quitrà. El fum del tabac conté més de 4.000 components altament tòxics, fatals per a vosaltres i per als altres. Qualsevol exposició al fum del tabac suposa un risc per a la salut. Deixeu l'insecticida, el poloni 210, l'arsènic. Deixeu el tabac. Teniu dret a respirar un aire net. Promoveu els espais sense fum. Si fumeu, eviteu exposar els altres al fum del tabac. Protegiu la família. Eviteu fumar en llocs tancats, a casa i al cotxe. Voleu suport per deixar de fumar? Demaneu visita al vostre centre de salut. Truqueu al 061 CatSalut Respon i us ajudarem a deixar de fumar. També us poden ajudar a la farmàcia, a la unitat de salut laboral o a la visita d'atenció especialitzada. Agència de Salut Pública de Catalunya.
1: La pregunta.
2: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: de Girona, si una polla rosaria, que els fadrins l'han angelada perquè no em pogués volar. Que els fadrins l'han angelada perquè no em pogués volar. Ella arriba a casa seva, agafa el llum i se'n va al llit. La seva mare li pregunta, filla meva, què t'ha succeït? Ai, mare, la meva mare, no us ho puc pas explicar. El xicot m'ha de carbassa i ara no em podré casar. No t'espantis, filla meva, no t'espantis, per això no. D'aquí 8 o 15 dies trobaràs un bon xicot. Tot pensant-se trobar un pesco, n'ha trobat un pescador que li fa veure l'aigua fresca tot el temps de la calor.
1: Us preocupa la processionària del pi? Plaga que afecta els pins, però també genera greus problemes a les persones i animals?
2: Doncs poseu-vos en mans dels millors especialistes en el control de plagues en arbrat. Endoteràpia Vegetal i un dels seus aplicadors autoritzats us realitzarà el tractament 100% eficaç i respectuós amb el medi ambient.
1: Truca al 972 15 88 89 o entra a endoteràpiavegetal.com.
2: Endoteràpia Vegetal, experts en el control de plagues i malalties d'arbres i palmeres.

0: MRV. Enviaments urbans, nacionals i internacionals. Més de 500 agències a Andorra, Espanya, Gibraltar i Portugal. Telèfon d'informació gratuït 900 300 400. 900 300 400. MRV.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: tenen en Guillem Terribas, que ens porta recomanacions d'algunes lectures per passar aquest estiu. Guillem, benvingut.
1: Hola.
0: Com sí. Estàs?
1: Jo bé, molt bé, molt assegut aquí davant teu, i fa molts i molts anys a les platges veia gent llegint durant una època va passar, i llavors es veia gent mirant el mòbil, sobretot mirant, sí, mòbil. Torna a haver-hi gent llegint llibres, i això ho trobo fantàstic, no per la qüestió del llibre, sinó perquè el llibre és una eina que pots portar a qualsevol lloc, que a més el mòbil, segons la llum, no ho veus bé.
0: Clar, tot, no
1: en canvi el llibre sempre ho veus bé. Per tant, a veure, el que farem serà intentar fer una passejada com si anéssim en una llibreria i passegéssim i remenéssim a dir, a veure, què tal és aquest llibre, perquè és clar, n'hi ha molts i costa molt dir aquest i l'altre. Faré referències que algunes persones doncs, o n'han sentit a parlar o que han guanyat algun premi o que són referències. Per exemple, Ferran García, que és un autor que ha publicat novel·les, ha publicat poesia, té un llibre que està molt bé editat per la mateixa editorial que li ha editat aquest de Sau, que se'n diu Males Herbes. El llibre és Guilleries. Bé, doncs ell ha tret un llibre que se'n diu Sau, Ferran García, i a més ha tingut la sort d'obtenir de ser el Premi Llibreter. El Premi Llibreter és un premi que donen les llibreries els llibres que han sortit durant l'any, o sigui, des de Sant Jordi l'any passat fins al Sant Jordi d'aquest any. No. I una sèrie de llibreters en el jurat, doncs tria quin ha estat. Normalment la filosofia són d'aquells llibres que han passat per les llibreries i que no han tingut la prou sensibilitat d'arribar al públic, i llavors aquí es reivindica. Per tant, en aquest cas es reivindica aquest llibre que es diu Sau, de Ferran García, que és la història paral·lela de dos personatges que un moment o altre s'han de trobar. Aquest és un. Un altre llibre que aquest, molta gent suposo que han sentit, per cert, aquest no sé si s'ha vist bé quin era, perquè és aquest Sau, ara, aquest llibre que és de John Irving, La reina Esther. John Irving és un autor americà boníssim, fantàstic, possiblement un dels autors més coneguts que hi ha i més llegits, i que també més vegades s'han portat novel·les seves en el cinema. Fa molts i molts anys es va portar una novel·la que va tenir molt d'èxit, que era Les normes de la casa de la Sidra. I en aquest cas el que fa John Irving amb La reina Esther és tornar a aquella casa, però explicant la història d'una noia que ha estat abandonada en aquesta casa i que durant molts anys no han trobat els pares i viu entremig de tota aquesta gent. Una història memorable que segueix la línia, repeteixo, d'aquella gran novel·la que també es va portar al cinema, de La casa de les normes les normes de la casa del Cisa. Seguim. Hi ha aquest llibre que ara no acaba aquí, ara el veig. Aquest llibre de la Regina Rodríguez Sirvent, que és una escriptora que va néixer a Alp i es va fer molt famosa, ha venut molts i molts i molts de llibres, d'un llibre que se'n diu Les calces al sol.
0: A més a més,
1: sí, com n'ha venut, sí, sí. I a més, curiosament, sempre la característica és que portes barrets. Veus, aquí la foto surt. Porta barrets i sempre els va canviant. Bé, ara ha tret un altre que també ja s'ha venut molt i molt i molt i molt i molt i molt, que se'n diu Les crispetes de matinada. Una novel·la sobre trobar el teu lloc en el món, que això també és difícil,
0: és complicat,
1: doncs, ella és, de fet, és psicòloga i sap una mica de què va la cosa. Ara ens anem a un llibre de proximitat, és aquest de Benet Salelles, que se'n diu Els jardins cap aquí, ara, aquest, aquí, Els jardins de la Nora. Passa a Girona, Els jardins del doctor Figueres, però a més una història que poca gent sabia, que era que uns nens d'Àustria, acabar la Segona Guerra Mundial, que allà estaven molt malament, van ser acollits aquí per famílies de Girona. I és una història entranyable, però que a més encara, en aquest cas, la Nora, aquests nanos van tornar a casa dels seus pares, però aquesta es va quedar aquí a Girona. I la història és molt i molt interessant. Encara hi ha la seva filla, que viu aquí a Girona, la filla de la protagonista, d'aquesta senyora austriaca que va ser adoptada. Benet Salelles n'ha fet una narració molt, molt interessant i que recomano la seva lectura. Pot ser llibres d'un escriptor, poeta, sobretot, traductor. Tu has sentit a parlar del Senyor dels Anells?
0: Sí.
1: Bé, el Senyor dels Anells són uns llibres molt difícils de traduir, són tres. Sí. Ahir s'hi va estar molt... Doncs la versió catalana de la traducció del Senyor dels Anells és Francesc Parcerisas. Ell n'ha traduït molts altres, però Francesc Parcerisas sobretot és conegut per poesia, però també ha fet alguns llibres, sobretot, molt personals. I ara n'ha fet un de molt i molt personal. És aquest, ja,
0: sí, anem... Però del davant teu, sí.
1: Ara, aquí. Aquest, Francesc Parcerisas, Fernan 80. Estampes, evocacions i imatges. El que ha fet ha estat agafar tot de fotos familiars des que era petit i a base de les fotos explicar la seva vida, els seus moments, els llocs de vacances, la relació amb les famílies, com... És preciós, perquè a més escriu i diu les paraules necessàries per entendre la història. Fernan 40, de Francesc Parcerisas, en aquest cas entrem en el món, podríem dir, de l'autobiografia. Pròxim llibre és en Carles Rivera. Carles Rivera, conegut aquí a Girona perquè és periodista del Punt, però és un personatge doncs, que aquesta ha escrit molts de llibres de reportatges, però aquesta és la primera novel·la, L'home de la trompeta. Juga entre la realitat i la ficció, però amb molta imaginació. Una novel·la que té aquests punts irònics sobre situacions reconegudes, però que en aquest cas les manipula i els crea com si fos una ficció. Carles Rivera, L'home de la trompeta, editat per l'editorial La Campana. Seguim. Una de les escriptores més conegudes que hi ha en aquest país és la Sílvia Soler. Molta gent diu, és la germana de l'Antoni Soler, i a l'Antoni Soler diu, és el germà de la Sílvia Soler. Bé, doncs la Sílvia Soler fa un poc ha tret un llibre a Univers, una col·lecció que molt maca d'Univers, de l'editorial Univers, que és uns llibres petits molt ben editats de poques pàgines, que se'n diu La joia de viure, o sigui, La joia de viure. I en aquest cas invita a diferents escriptors, per exemple Rafael Nadal, Joaquim Nadal, Josep Maria Fonalleres i tot una sèrie de gent que expliquin detalls que l'han emocionat, que formen part de la seva joia de viure. I en aquest cas la Sílvia Soler treu aquest llibre que es diu Eren tan joves, érem tan joves, escenes de la Joan de Vibre. És aquest llibre que us recomano sobretot per emportar-te'l i manejar-lo d'una manera...
0: Sí, és petit, sí. Pots portar un 5.
1: Són d'aquelles lectures de dir, tinc 5 minuts a veure-me quedar bé, doncs quedes amb aquest. Seguim. He començat amb el Premi Llibreter, aquest premi que donen els llibreters, en aquest cas era a novel·la en català, i ara també hi ha un premi de llibreter d'assaig. En aquest cas l'ha tret, o l'ha guanyat la Marina Garcés, que va néixer a Barcelona l'any 1973, és una filòsofa molt reconeguda, ha vingut moltes vegades aquí a Girona a fer xerrades, conferències, ha fet diversos llibres, i ara ha fet un que va bé també perquè l'estiu no només és evasió, també va bé reflexionar, estar-se així tranquil·lament. Aquest és La passió dels estranys. La Marina Garcés, que ha guanyat el Premi Llibreter 2026, que és la filosofia de l'amistat. L'amistat, per exemple, allò, quants amics tinc, no? I a vegades, quins són els autèntics amics, quina és la relació que hi tens? Diuen que les amistats més importants són les que fas quan ets jove, o sigui, quan ets criatura, quan tens entre 10 o 7, 8, 10, 15 anys, aquelles no les oblides mai més. Doncs bé, una mica va per aquí aquesta reflexió que fa Marina Garcés en aquest llibre que se'n diu La passió dels estranys. Com pots veure, vaig traient i vaig fent quantitat de llibres. A veure, els nanos també tenen material, també hi ha molt, cada vegada surten més llibres de nanos i de mainada, de tot tipus, I a l'estiu què surten? Tu devies fer els quaderns d'estiu.
0: Sí.
1: Miraves a comprar els quaderns d'estiu perquè repassessis el que fessis. Bé, això, amb els anys, doncs, el quaderns d'estiu queda allò una mica, doncs, van canviant.
0: S'ha de trobar una altra cosa.
1: Van canviant els noms, però en el fons és més o menys. I ara ja no és quaderns, sinó juguem. Allò, que els nanos no quedin traumatitzats perquè han de repassar.
0: Haurem de fer un repàs ràpid amb aquests.
1: Combel, una editorial especialitzada en llibre infantil, doncs a través de la Mònica Badia, Laura Mitz-Sairo, juguem a llegir. Més de 50 activitats lúdiques de comprensió lectora. Bé, doncs a dintre hi ha tota una sèrie de coses d'anar jugant com eren els quaderns d'estiu. Per exemple, hi ha aquest de juguem a llegir, aquest que ara es veu a la pantalla, i després n'hi ha un altre de l'Àngels Navarro que se'n diu Llestos per aprendre, la neuroeducació en el joc. Doncs és el mateix, activitats que estimulen les habilitats escolars, que és aquest. N'han sortit molts més, però vull dir que no hi havia cinc hagut i per tant n'he agafat dos com a representació. Sí. I com a llibre podríem dir que la gent jo aconsellaria que la regalés a Mainada, aquest llibre il·lustrat d'en Carles Sales i de la Laia Rampols. Això no és un llibre, és maquíssim perquè pràcticament no hi ha paraules, Diu, aquest llibre mostra 18 coses que pots fer amb un llibre i que no podries fer amb una pantalla. No t'ho creus? Gira la pàgina i ho descobriràs. No l'ensenyo perquè, és clar, el que has de fer és llegir. Si ara us l'ensenyo, sí, ja està. Però, de veritat, és el llibre que fa 50 que ha editat Carles Sala. I també és tot un reconeixement. És aquest llibre, que el trobareu a totes les llibreries. I acabo amb un llibre molt d'aquí, que és nostre, que vam a Girona, que és un llibre escrit per Miquel Borrell i Sabater. És un llibre editat per Editorial Les Gavarres. Tu t'interessa en el rellotge, veig que no em portes.
0: No em porto, jo però sí. Justament que parles d'aquest llibre fa relativament poc van venir, te'n van passar per aquí.
1: Ah, sí, i quin llibre és?
0: Els rellotges de les comarques gironines.
1: Molt bé. Aquest llibre, que és una manera d'acabar el programa, d'entretenir-se a mirar aquest llibre que hi ha imatge i l'explicació de cada imatge. Per tant, és un llibre que ja coneixes i que n'has parlat i tot això. I bé, allò que deia, tot això que us he dit, n'hi ha molts més de llibres, ja, però jo recomano que passegeu per llibreries, no us diran res si no compreu, però segur que hi trobareu aquest llibre que no busqueu.
0: Sí. Jo, de fet, sempre que vull llegir alguna cosa, vaig sense tenir-ne cap en ment.
1: I allà hi ha un llibre que t'està esperant.
0: I tant.
1: Molt bé, doncs, això.
0: Doncs, Guillem, moltíssimes gràcies per aquestes recomanacions. Estic segur que algú de nosaltres en seguirà alguna.
1: Molt bé.

0: Escolta.
1: Endinsa't en la història. Cada carrer dels nostres pobles i ciutats amaga milers de vivències i secrets que ni t'imagines. Et convidem a obrir la finestra del temps amb Joan Serra.

0: Barcelona, Basílica de la Mercè, 6 de la tarda del 5 de maig de 1886. Finalitzat l'ofici, 12 homes d'aspecte greu, encapçalats per una dona de posat auster i elegant, travessen el temple. S'aturen davant del futur Sant Joan Bosco i li lliuren un pergamí. Bosco alça els ulls al cel mentre una llàgrima li llisca per la galta.
1: Mi core, tipi, tipi, tipi,
0: amb aquesta escena obrim avui la finestra dels temps. Primer de tot saludem amb en Joan Serra. Joan, bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: No deixa de ser una escena ben enigmàtica. Hi ha forces coses per esbrinar. A veure, què està passant? Qui són aquests 12 homes? Qui és la dama? Qui és Don Bosco? I bé, no sé, desgrana'ns-ho tots una mica tot plegat. Què està passant a la Basílica de la Mercè? Perquè no entenem res.
2: I fins i tot la música del Tibidabo. Estem assistint al final d'una missa que s'ha fet en honor del sacerdot italià Giovanni Bosco, conegut com a Don Bosco, i que l'any 1934 serà santificat pel papa Pius IX. A Don Bosco, quan està aquí a Barcelona, doncs bé, el precedeix una fama de santedat impressionant, i ha vingut uns dies a Barcelona per tal de veure què tal rullen les seves escoles professionals de Sarrià, que havien d'ensenyar ofici a fills de treballadors i de famílies pobres. I aquest pergamí que lliuren doncs, aquesta mena de 12 apòstols encapçalats per aquesta dama, són les escriptures de propietat d'uns terrenys que li regalen al vell cim del Tibidabo, a Don Bosco, perquè hi construeixi un temple dedicat al Sagrat Cor, que és aquest temple característic de l'Skyline de Barcelona, com ja dic, dedicat al Sagrat Cor.
0: Ara almenys hem entès el perquè de la música. Resol aquest enigma, explica'ns qui són els 12 homes i la dona que encapçala el lliurament de les escriptures.
2: Són 12 dels prohoms de la ciutat, diguéssim, la flor innata de l'alta burgesia barcelonina, rics i molt catòlics. Els terrenys els havien comprat 10 anys enrere, quan va circular per Barcelona el rumor que dalt del Tibidabo es construiria, primer deien que un temple protestant, i encabat van dir que construirien un casino. I, moguts per la seva fe catòlica, doncs no volien que això passés, que la ciutat no estigués coronada per un temple protestant ni per un casino, i van decidir comprar aquest terreny. I la senyora, la dona, és la rica i filàntropa Dorotea de Chopitea.
0: És evident que Don Bosco compleix amb el tracte, doncs, i construeix aquest temple expiatori del Tibidabo, que tothom coneix, com deies, divisant l'Skyline de la capital catalana. I aquest nom Tibidabo, de fet, ja té significat religiós, perquè vol dir et donaré en llatí.
2: Exacte. Tibidabo significa et donaré, és el futur del verb donar en llatí, en record del passatge de l'Evangeli de Sant Mateu i les temptacions del dimoni. Don Bosco, evidentment, s'encarrega de construir el temple amb els diners de Dorotea de Chopitea. I les obres van començar l'any 1902 i es van acabar en 1961. És obra d'Enric Sagnier, que és l'arquitecte que més edificis ha construït en la història de Barcelona. En té més de 300 i és un dels grans oblidats o poc coneguts personatges de la història de Barcelona. Jo recomanaria fins i tot als oients que vulguin saber més d'Enric Sagnier, de les seves obres, no només el temple de del Sagrat Cor, sinó l'edifici de Duanes, el Palau de Justícia, l'edifici de la Caixa de Via Laietana. Són alguns d'aquests exemples. Una exposició que s'està fent a Caixa Fòrum a Barcelona fins al 8 de gener sobre l'obra d'Enric Sagnier. Ell no va acabar perquè ell mora l'any 32 o 33 i el temple expiatori del Sagrat Cor del Tibidabo l'acabarà el seu fill l'any 1961.
0: Joan, i què més en sabem de Dorotea de Chopitea i de la seva acció filantròpica?
2: Era una senyora xilena de pare basc, aristòcrata, que quan Xile s'independitzà d'Espanya doncs va arribar aquí amb la seva família, es va instal·lar a Barcelona, vivien al carrer Moncada, i bueno, doncs ella es va casar amb Josep Maria Serra, que era, era cònsol de Xile a Barcelona i un dels fundadors del Banc de Barcelona, que posteriorment és un, es va ajuntar amb Caixa Catalunya. I per tant, doncs era una dona immensament rica i una dona que va fer una tasca filantròpica important. Així per sobre que ens pugui sonar, és a dir, a més de pagar aquestes obres de la Basílica del Sagrat Cor del Tibidabo, va pagar amb els seus diners l'Hospital de Sant Joan de Déu de Barcelona o l'Hospital de Sant Rafel, que està al costat de, del Vall d'Hebron, o l'Hospital, per exemple, de Nens de Barcelona, quantitat d'asils per gent pobra, i podríem dir que Enric Sagnier era doncs, el gran constructor, el gran, escrit, el gran arquitecte de Barcelona, però Dorotea de Chopitea va ser la gran mecenes, la gran pagana de moltes d'aquestes d'aquests edificis, sobretot amb finalitats socials que omplen Barcelona.
0: Carai, a partir d'avui quan anem a Barcelona i mirem cap al nord, podríem dir cap a l'interior, cap a la muntanya, ja no ens mirarem amb els mateixos ulls al Tibidabo, si més no almenys en sabrem l'origen, que mai està de més. Molt bé, Joan, moltes gràcies. Fins la setmana que ve, una abraçada.
2: Adéu-siau. A reveure.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'euro digital ha de ser una realitat el 2029. El Banc Central Europeu pensa començar l'any vinent una prova pilot amb la versió electrònica de l'euro físic. En Climent Sabater ens explica què és l'euro digital.
2: L'euro digital ja té l'impuls del Parlament Europeu. Aquesta moneda virtual vol ser l'alternativa pública tutelada pel BCE i europea a plataformes de pagament electrònic com Visa, Mastercard, PayPal o Apple Pay, com explica la directora del Departament de Finances de l'Escola de Negocis de la Universitat Pompeu Fabra, Luz Parrondo.
3: A partir de el Banc Central Europeu disposaria del control d'aquesta plataforma de pagament o d'aquest sistema de pagament i que, per tant, seria recuperar la sobirania i l'autonomia dels pagaments.
2: L'euro digital serà complementari a l'efectiu, tindrà el mateix valor que l'equivalent en bitllets i permetrà pagar en línia fins i tot sense connexió a internet. Però encara hi ha dubtes que resoldre, com la quantitat garantida, que en el cas dels bancs comercials és d'un màxim de 100.000 euros.
3: Perquè n'hi ha molta por de que la gent faci un canvi i tot ho porti cap a aquest tipus de moneda perquè està 100% garantida pel Banc Central.
2: La moneda virtual encara ha de rebre el vistiplau del ple de l'Eurocambra. El BCE començarà l'any vinent una prova pilot amb l'objectiu de començar a emetre euros digitals al 2029.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.

Noticiari d'Havaneres, un espai on us explicarem, si no tots, molts dels secrets que envolten el món de l'Havanera.

Això que sentiu és una habanera. No us sembla, però és una habanera. Fixeu-vos-hi bé quan entri la lletra. L'acompanyament, un punt més ràpid de l'habitual, marca, sens dubte, el ritme d'habanera. Ens la canta el grup Port Bo i es titula El cafè de la Habana. Seguim parlant de llocs de Cuba, avui d'un cafè, és a dir, d'un local, per prendre una copeta, un refresc, picar alguna cosa i, com no, fer el cafè. I com que som a la Habana, molt probablement amb música en directe. Escoltem en primer lloc la lletra d'aquesta bonica habanera. En un cafè de la Habana, ho vaig llegir en els teus ulls i vaig saber amb ta mirada que el nostre cor no era lluny. I costejava els teus contorns que n'hi havia en abundància, la dolça fragància a canya i a rom. En un cafè de la Habana, que no recordo ni el nom, amb roba lleugera i perfum d'habanera, vingueres a mi, i a cops de cintura, lluint ta figura, em vas seduir. No t'agradaria provar dels meus llavis el bes més ardent? No, gràcies, voldria cafè de la Habana, curtet i calent. Vols un cafè? Curt i calent. Si vens a casa, te'l donaré. Vols un cafè? Ai, que sigui bo. Si és de la Habana, serà més bo. I en un cafè de la Habana, en una tarda d'agost, jo arrecerat la sud de solana, tu bellugant tot el cos, malucs dansaires, vaivé de foc, defugint la mirada i amb aires de fada i ombrívol del món. A la Habana no t'acabaràs mai els espais, grans, petits, amplis, discrets, plens, buits, on et poden passar mil coses. Però en aquesta manera, la trama passa en un cafè que no sabem quin és, però pel que passa, el lloc ha de ser un cafè. Que ens parla en primera persona, suposem que és un home, que ens parla d'una dona, d'una noia de la Habana, ja veureu. Però també ens parla d'un cafè, un cafè necessari per al desenvolupament de la història. I ens descriu en primer lloc una mirada, o millor dit, un creuament de mirades, el cafè, que alerten d'una connexió especial entre els dos protagonistes d'aquesta història. Si més no, això és el que creu qui ens parla, que les dues mirades s'han connectat. Escoltem.

Després s'afegeix el sentit visual, l'olfacte, quan després de descriure subtilment la figura de la noia, ens parla de l'aroma que desprèn, un aroma, podríem dir, local. Diu a canya i a rom. Sembla que el protagonista se'ns està emocionant. No sabem de moment si un pèl massa.

En aquell cafè que no sabem quin és, ni el protagonista en recorda el nom. Ens explica ara que la noia se li va acostar i amb el seu moviment, el caminar, suposem sensual, el seu estil, amb els seus aires d'havanera, el va seduir. I potser més que això, aquest home de ben segur ja li queia la bava.

és ara quan ella s'hi acosta més que s'inicia un diàleg entre els dos. Ell, amb gosadia i parlant clar, amb aires de poca vergonya, li ofereix directament un petó. No un petonet, un petó dels que porten a altres coses. El que ella li respon, ras i curt, que no, que el que vol és un cafè curt i calent. Ja sé que els que llegiu entre línies ara direu que un cafè curt i calent es pot interpretar metafòricament com una altra cosa. Sí, potser és ella, o no, qui li deixa clar que només vol una entesa breu, el que col·loquialment en diem un pim-pam i adeu.

Ara l'Havanera trepitja aires de salsa i hi ha un diàleg on els dos protagonistes juguen amb el que s'anaven dient. Ell li demana cafè i ella l'especifica curt i calent. I ell proposa que si van a casa li donarà. Aquí s'aclareix de debò per on van els trets. Sí, la lectura metafòrica anterior es despella aquí. El cafè no és ben bé un cafè. Ja m'enteneu.

0: Per acabar, l'Havanera, el protagonista de la història, comenta de nou com la noia Havanera, amb els seus encants, el sedueix i es repeteix la tornada, on ell ofereix un cafè. Que ara ja sabem, es refereix a una altra cosa que ella especifica que vol curta i calenta. En altres paraules, intensa. Bon dia, Martí Bacardi! Què veus tu en aquesta història? T'ha agradat?
1: Bon dia, amics de l'Havanera! Aquesta Havanera explica sense explicar-ho un flirteig descarat entre una parella que s'ha vist, s'ha agradat i en codi es diuen el que volen. Juguen, coquetegen, posin sobre la taula el joc de la seducció, un joc que els incita i els anima. Com acabarà? No ho sabem, però ens en podem fer a la idea. A la Habana, concretament en algun cafè de la Habana, senses en algun moment una guspira, i amb aquesta manera ens ho han explicat.
0: Gràcies, Martí. Avui una Havanera subtil, una Havanera que cal llegir entre línies. Acabem escoltant el final de l'Havanera, en un cafè de la Havana.

0: no escoltar aquesta emissora si estàs conduint. Al quedar enganxats, sentint sensacions, podries quedar-te dormit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.
3: Sigues intel·ligent.
4: Fes volar la imaginació.
5: Sí.
6: Eternament.
5: Ai.
7: L'opció dels que en saben.

A Catalunya tenim molts reptes i només amb el talent de tothom podrem assolir-los d'una forma més conscient i sostenible. És l'hora que construïm un futur millor, més just i respectuós amb el planeta. És l'hora que entre tothom fem la Catalunya que volem. Fem-ho bé, fem-ho tot, fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure té a veure amb res, ja que som uns aficionats, amb molt sentit de l'humor. Com bé saps, tens emissores molt més professionals i acurades en el dial. Per tant, si ens tries és perquè vols sentir.
1: No et prometem res, ni et garantim res. Això sí, et donem les gràcies per deixar-nos fer i desfer sense motllos.
0: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Tots els mitjans de comunicació igual.
2: Doncs sí, tots fent el mateix. A veure, tots no. Ràdio Vilasacra enamora.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Encara que no ens vegis, sempre hi som.
3: Ràdio Vila-sacra. Fets i no paraules.
2: Aquí diuen coses increïbles. Bona feina.

0: que sempre escoltes la ràdio mentre condueixes el taxi. Apuja el volum.
1: El secret de l'amor. Rosent, 88. Conxita, 84. 59 anys, casats.
2: Ara jo veig molts que es casen i llavors es deixen. No sé per què és. O sigui que jo m'ho miro, no sé, com que no m'hi he trobat. No, no sé com dir-t'ho jo, no.
3: Ens vam casar perquè vam tenir sort de tindre un bon fill. I aquest fill ens haurà dels bons nets, m'entens? I això ens ha ajudat, molt, ens ha donat moltes ganes de viure. Vam ensorrar de veritat perquè, verdament, tothom que, inclús que ens coneix, ens admira, m'entens? Sí, veuen que som com hem de ser. Hi ha unió, una unió d'aquelles que no la palpes en el públic avui dia, no la palpes perquè veus moltes coses, ho sents, que verdament dius, com és possible que passi això amb aquesta parella o això, aquest... Però es passa, i no sé què definir, perquè verdament nosaltres estem molt contents i satisfets de profet. No deixo mai de gelós, perquè no, com que no m'ho dono, m'ho diu mai. Per tant, no puc estar gelós. Ja tinc la plena confiança en ella i completament. O sigui que no puc estar gelós.
2: No, no, tampoc. No. I a més, a l'edat nostra ja no. No és que no ens he fet mai. Sempre hem tingut plena confiança, tant ell com jo, i em sembla que per això jo, quan ens vam casar, ja estàvem segurs del que volíem. I gràcies a Déu ens hem avingut. I ja està.
3: Per menys de res separen la gent, i el més penós de les coses són que tenen una criatura, se la deixen, i que això no es viu en família, això. Això es viu ja al tuntum, entens? Fer desgraciat a la criatura i desgraciat a tots ells, ja no viuen conforme, no tenen, m'imagino jo, que no pensen verdament com s'ha de pensar. O sigui que si una persona pensés verdament com et declares abans i que segueixes la vida, que tens un fill, que tens nets i aquestes coses, t'hi has de pensar molt i penses, cony, si sóc feliç amb ells, perquè haig de buscar jo mal de cap sempre més.
0: Informació, música, entreteniment. Tanca els ulls.

0: La pregunta.
1: Per què la música d'avui dia sona tota igual, canti qui canti? Serà la intel·ligència artificial o és que allò artificial ja és la intel·ligència?

0: I parlant d'emocions.
1: 99.
2: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens acosta de manera planera la genètica, les seves aplicacions i quina pot ser la seva implicació en el nostre futur.
1: Es tracta de l'obra Genètica eres tu, de la bioquímica i doctora en neurobiologia Rosa García Verdugo. L'obra ens ofereix un apassionant viatge a través dels nostres gens i ens ajuda a entendre, per exemple, com les mutacions no són necessàriament negatives, sinó que han estat les que ens han ajudat a evolucionar al llarg de la història. El llibre explica, entre altres coses, què entenem per genètica, per què serveix i quin és el seu futur en camps com ara la medicina personalitzada o els tests genètics per detectar abans moltes patologies. Però també planteja el debat sobre quins límits ha de tenir l'edició genètica i les connotacions ètiques que pot comportar el seu ús.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatges.
2: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
1: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: Y la verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
1: Ràdio Vila-sacra. Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor.
0: Ràdio Vila-sacra, senzillament.

0: Bec, bec.
1: Què veus?
0: Una sangria fresqueta i frisant. Una sangria estiu. Sí, sí, una sangria estiu drinks.
1: I on la tenen?
0: Segueix-nos a Instagram, @estiudrinks, i sabràs el punt de venda més proper. Demana la teva estiu drinks també al teu bar de confiança. Bec, bec, estiu drinks.
2: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: I parlant d'emocions...
2: 12.
3: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
4: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
5: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
6: M'interessa.
7: A IKEA fem espai perquè sempre trobis alguna cosa nova. I com que aquí fins i tot les oportunitats estan ben endreçades, alguns dels productes van a la nostra selecció d'últimes unitats. Aprofita ara i emporta-te'ls per menys a IKEA amb descomptes de fins al 30%. Només fins al 31 d'agost o fins a esgotar existències. Vine i descobreix-los a les botigues IKEA a Catalunya. T'hi esperem.
8: IKEA a Girona, carrer Astúries 61.
9: Ningú podrà fer-me dubtar que vull estar amb tu.
10: Gaudeix de la música amb accent obert a Ràdio Vila-sacra.
11: La música en català de sempre, la d'ahir, la d'avui i la de demà.
10: A Ràdio Vila-sacra.
12: Les tardes dels dilluns.
1: I parlant d'emocions...
2: 42.
13: Aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.
14: Comença a haver-hi nivell.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Ràdio convencional que fa tothom? No, no és aquí. Aquí només sensacions senzilles i eixerides.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Avancem junts.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
3: Vull donar-te les gràcies de tots aquests anys que l'estic escoltant sempre, que m'agrada tant.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Us agraden els gats? El poema que ara sentirem parla d'un gat molt especial. És artista, toca el piano i balla. El sentim.
3: Hola, sóc l'Aina Riquet Picón. El poema que he escollit es diu El Gustau i ho ha escrit Gianni Rodari i Albert Jané. He escollit aquest poema perquè m'agraden els gats. El Gustau. El Gustau, un gat artista, és un doble pianista que toca el piano a quatre grapes. No com Chopin, molt abans, que tocava a dues mans. Com que és un piano de cua, sembla molt apropiat que l'artista tingui cua. Una cua de veritat i no una cua de frac. El Gustau, balla que balla, amb molta gràcia i mesura per les tecles del piano, ara ho fa tot xano xano. I sobre la partitura. I quan la nit arriba, toca per a ell tot sol una cançó de bressol i s'adorm sobre el teclat.
2: Gràcies, Aina, per llegir aquest poema tan bonic. Com a tu, a nosaltres, els embaladits, també ens agraden els gats. Miau! Fins al proper embaladits. Adeu!
3: Adeu!

0: veritat.
1: És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
2: Uneix-te al programa Más Renfe i gaudeix de tots els avantatges abans, durant i després del viatge. Más Renfe és el programa de fidelització de Renfe, un programa dissenyat per a clients habituals, amb el qual volem premiar la teva fidelitat i millorar la teva experiència. Només per pertànyer al programa podràs aconseguir viatges amb els teus punts Renfe. Tota la informació a renfe.com.
1: Renfe, el teu tren.

0: Cada dia és un bon dia per començar a prendre decisions. Encara no ho teniu clar?
1: És Ràdio Vila-sacra.
0: Marca la diferència. Marca la Digues diferència. Adeu a la cultura d'usar i llançar.
1: Ràdio Vila-sacra, la de tota la vida.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: El Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 ha imposat una sanció d'1 milió d'euros a l'empresa Avis per cobrar una taxa de fins a 45 euros als clients que han estat multats mentre conduïen un dels seus vehicles. El recàrrec el cobraven sota el concepte de despeses de gestió de la multa per la feina de comunicar a l'administració la identitat del conductor infractor. El govern espanyol ho considera una pràctica abusiva perquè l'empresa de lloguer ja està obligada per llei. A més, es determina que és una càrrega econòmica desproporcionada pel client. En aquest cas, el Departament de Consum ho considera una infracció molt greu, perquè hi ha l'agreujant que és una pràctica reiterada per part d'Avis. Fa 6 anys ja va ser condemnada per un tribunal basc. En aquell moment es va declarar la nul·litat d'aquesta clàusula i es va obligar Avis a anul·lar-la dels contractes de lloguer de vehicles. El cas el va denunciar l'Associació Basca de Persones Consumidores i Usuàries i esgota la via administrativa, però es pot recórrer als tribunals.
2: A Ràdio Vila-sacra. Busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber. I no la que ens volen fer saber.
4: Des d'aquí, petons i abraçades.

0: T'han robat entrant al teu compte bancari?
1: Algú ha fet càrrecs amb la teva targeta o han demanat algun crèdit o préstec sense la teva autorització?
0: A Col·lectiu Ronda som experts en ciberfraus. La ciberdelinqüència o phishing és un fenomen creixent.
1: Si ets víctima d'una estafa en línia, els nostres advocats i advocades et poden ajudar a reclamar.
0: Truca'ns al 93 268 21 99.
1: Col·lectiu Ronda. T'atendrem personalment.

0: El xou de la Xandi Xou.
1: Dice que era un cura que subió al púlpito para predicar y para hablar del milagro de los panes y de los peces. Y en lugar de decir que 4.000 personas saciaron su hambre con 4 panes y 4 peces,
2: Radio
1: se equivocó. Y dijo: hermanos, 4 personas se comieron 4.000 panes y 4.000 peces. Y salta un y digo: ¿y no reventaron? Y coño, ahí está el milagro, hijo, ahí está el milagro.
3: Doncs sí, ahí está el milagro. O no és un miracle, carinyos meus, vida de la meva vida, oxigen del meu dia a dia. No és un miracle que ens retrobem ben juntets i ben replegadets, fent pinya, la gent que té el cor a la mà de l'Alt Empordà i que vol saber, que vol compartir, que vol conèixer, que es vol informar. No és un miracle? Si a més us diem, ens hem plantejat parlar de sexe... Què és el sexe? Com podem entendre el sexe a la nostra societat actual? Encara com un tabú, potser, com fa anys enrere, que no es podia ni parlar de sexe? És algú natural, el sexe? O no? O sí, però d'aquella manera? O d'aquella manera, però a la dreta? Per cert, així és entre nosaltres, ara que no ens escolta ningú. Quantes vegades al mes? Carai! I hi ha algú que diu que el món... Sí, els diners, sí, el món, sí, els diners. Però i el sexe, què? El mou el món, el sexe? O tant com els diners o menys? O no? O sí? O sí, però no, però sí. Si és que, carinyos, amors, vides, no direu que no treballem, que no ens esforcem, que no ens dediquem a preparar-vos programes en totes les lletres. No programes. Programes no. Programes. P-R-O. Programes. Programes no. Nosaltres, programes. Molt bon dia, amic Albert.
4: Molt bon dia a tots els que ens esteu escoltant, primer de tot, i després, molt bon dia, Xavi.
3: Molt bon dia, Albert.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia, Albert.
4: Estic content, Xavi.
3: Per cert, Albert, t'he dit molt bon dia?
4: Tres vegades.
3: Pues molt bon dia, perquè mai em cansaré de dir bon dia.
4: A tothom.
3: A tothom. El sexe.
4: És el que més m'ha agradat del món.
3: Què dius ara?
4: Sí. No. Sí.
3: No, m'enganyes.
4: No.
3: A mi sembla que m'enganyes.
4: No. Saps per què?
3: Per què?
4: Perquè m'agrada.
3: T'agrada el sexe. T'agrada el sexe, tu?
4: Sí, m'ha agradat molt.
3: T'agrada molt el sexe. T'ha agradat.
4: M'ha agradat, sí.
3: Però t'agrada.
4: Encara, però, en fi, a la meva edat m'agrada...
3: Mirar-lo.
4: No, recordar-lo, sobretot.
3: Recordar-lo. Bueno, doncs mira, ho sento, m'ho has posat a tiro.
4: Vinga, doncs,
3: si vols,
4: apreta el gatillo.
3: Si vols, m'ho respons. Si no, no m'ho respons. Quantes vegades o més?
4: No t'ho responc.
3: És important, en aquest cas, fer-ho molt sovint o això no és important dins del sexe?
4: la més, ni la més mínima importància.
3: No.
4: No, no, no. Per què? Pues perquè cada un sap la seva mesura i lo important és el que un decideix per ell mateix que li convé. Per tant, no és important. Per què? Perquè considerem important respecte als altres, eh? O sigui, és important tenir una economia, és important tenir una vida, és important ensenyar, és important... No, això com que queda dintre de casa, em refereixo dintre de la persona, que és menys que una casa, doncs no és important.
3: No és important.
4: No,
3: que va, m'ho dit, m'ho dit. D'aquesta manera, començant ja com comencem el programa... i entenent el que m'acabes de dir, com hem d'entendre el sexe a la societat actual. Pues mira, m'ho has aclarit. És que m'ho has aclarit. Albert, com hem d'entendre el sexe a la nostra societat?
4: Mira, això del sexe... es pot prendre de... T'ho he dit abans mentre... Mira, jo m'agrada molt venir aquí. O sigui, m'ho passo tan bé, Xavi. O sigui, em sento tan però satisfet, eh? Més que quan pinto, mira. Ja que això de pintar quasi m'està agradant molt menys que fer ràdio.
3: Què dius ara?
4: Sí, m'està agradant més fer la ràdio. O sigui, que qualsevol dia d'aquests em dedicaré... Bueno, no, deixa-t'ho.
3: I què t'agrada més, pintar, fer la ràdio o el sexe?
4: Sobretot el que més m'agrada, Xavi, és... anar a esmorzar amb tu.
3: Ah, m'ho dit, m'ho dit.

0: es una locura, ya te lo digo.
1: I aquí deu estar la cosa.
2: Fins ara.
3: Moltes vegades cerquem fora el que tenim a dins. I així va el món.

comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: I parlant d'emocions.
1: 14.
2: Hola,
3: què tal?
4: La ràdio de Vilasacra
5: és
6: és com un bombonet que us volem oferir a aquesta hora del matí.
7: Veniu!
8: Són de confiança, són d'aquí.
9: Sigues intel·ligent.
10: Fes volar la imaginació.
11: Sí. Eternament.
12: L'opció dels que en saben.

0: en el 107 de la FM.
1: No deixeu que el gest mati la paraula, que pretén millorar la intel·ligència emocional dels oients, enlairar la seva autoestima i esborrar les depressions. Des d'aquesta emissora de confiança, la de tots.
2: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
3: Coneixes realment la Costa Brava? Costa Brava Secreta, un gran llibre amb més de 300 fotografies fetes des de terra, mar i aire dels racons més bonics i amagats del nostre litoral. A més, el llibre inclou un accés a través d'internet perquè puguis explorar els indrets des d'on s'han fet les fotografies de Costa Brava Secreta. Una obra d'alta qualitat amb un preu molt assequible. Costa Brava Secreta,

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
2: Mira, mira'l.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: A les andanes dels metros i a les estacions de trens la calor continua sent insuportable i això, segons les associacions en defensa del transport públic, aboca a fer ús del transport privat. Els detalls, Clara Untanyón.
2: A l'andana fa moltíssima calor. Es podia posar aire condicionat, no? Jo no sé. Perquè, o ventiladors o el que fos.
3: En el andén és insoportable. Ja uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
5: És la queixa habitual dels usuaris del transport públic aquest estiu. Les associacions de promoció del transport públic critiquen que les condicions climàtiques de les andanes, sumat a la desinformació sobretot a Rodalies, posa en risc la salut dels usuaris. Ana Gómez, de Dignitat a les Vies.
6: Les estacions saturades per tot el problema de gestió, damunt li sumes estacions com Passeig de Gràcia, Plaça Catalunya, que s'acumula moltíssima gent, l'estació de Sants, com a estació de França, que tot i ser molt àmplia, s'acumula moltíssima calor. Si això li sumes a la manca d'informació, on converteixen les esperes en una angoixa perquè no saps quan passarà el tren, això acaba amb un esgotament i fins i tot amb un risc per la salut.
5: El vicepresident de l'Associació per

0: Ràdio Vila-sacrà. Cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
1: Eo! Notícies, curiositats, música i sensació.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: El Taylor Swift em diu que t'embarcaràs en una gran història d'amor.
3: D'amor?
2: Sí.
3: Quan?
2: Aviat.
3: Aviat?
2: Molt aviat.
3: Molt aviat?
2: Ja?
3: Ja?
2: De fet, l'amor ja està trucant a la porta.

observem amb atenció al món i tenim present la quantitat de gent que sap tant de tot arreu, en tertúlies televisives i de ràdio, dins de grups i associacions de tota mena. Si tenim present que en els segles que portem de món intel·ligent anem com anem, i a més, veiem que de solucions efectives de moment les justes, entendrem, o potser no, que a la 20 i a l'avant, a la 20 bombant.

alabint i alabant, alabint bombant, i que cadascú funciona segons les seves capacitats. Potser per tot això, el tonto de l'amor me llaman.

0: Què pot haver-hi millor que un reig d'oli d'oliva extra al pa de l'esmorzar?
1: Haver afegit tomata primer i un bon pernil després, mentre escoltes Ràdio Vila-sacra.
2: Perquè ja ho deien els nostres avis, la millor medicina, l'oli d'oliva i una bona estona de ràdio.

Al teu cercle d'amistats, la gent que estudia amb tu o a la teva família, hi ha algú que ha entrat a l'espiral de les addiccions? Drogues, alcohol, ludopatia o d'altres? No miris cap a un altre costat. Informa'l. Som dia 1 Centre Terapèutic de Girona, especialitzat en addiccions. Sortir-ne és possible. Dia 1 Centre Terapèutic.

0: informació, música, entreteniment.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?

0: Saps quan mires un àlbum de fotos i murmures? Érem tan joves. Sílvia Soler ens convida a navegar pels records i reviure els moments tendres i alegres de la vida. Érem tan joves. El nou llibre de Sílvia Soler, editat per Univers.
1: El temps. Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una situació avui molt més tranquil·la que la d'ahir. Recordem que algunes tempestes van ser molt severes, sobretot a la Cerdanya i també al Ripollès, fenòmens de vent molt fort i calamarsa de més de 5 centímetres de diàmetre que tenim constància a Puigcerdà. Per exemple, també bones tempestes que acabaven sortint pel mar a última hora de la tarda del dilluns i avui ja, en canvi, un temps molt més tranquil. Anirà bufant un palet de vent de sud aquest matí, sobretot cap al Baix Empordà, després anirà girant cap a Xaloc. Per tant, no serà especial càlida temperatura. Avui no es dispararà encara la màxima, quedarà al voltant dels 28-30 graus a tot estirar, però sobretot el que sí que podem dir és que el matí ha renovat pel que fa a la temperatura, és més fresquet i que la tranquil·litat impera perquè els núvols són escassos. Els que anirem veient al llarg d'aquest dimarts a les comarques de Girona simplement deixaran el cel emblanquinat sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu i Esclat.
7: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges.

0: la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: 107 de la FM.

12 anys d'experiència com a... Fa 8 anys que treballa de... Si tens una àmplia experiència laboral però no disposes d'una acreditació oficial, t'ajudarem a identificar i a demostrar les teves competències i podràs obtenir un certificat de professionalitat o un títol de formació professional. Perquè ara sí, l'experiència es valora. Convocatòries públiques pel reconeixement de l'experiència laboral.

0: Guap. Sóc una impacient. Aquí en teniu la primera quan obrin. Tot i que potser és una mica aviat.
1: Moments d'Òpera. Els dijous a la una de la

0: ara ens toca lluitar pel català, també al món digital.
1: Perquè la tecnologia aprengui i parli la nostra llengua, n'hi hem d'ensenyar.
2: Amb totes les nostres veus i amb tots els nostres accents.
3: És hora de conquerir nous territoris i d'aconseguir entre tots que el digital parli català.
4: La nostra llengua és la teva veu. Comparteix la projectaina.cat. Generalitat de Catalunya.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
2: Ara t'explicaré una història.
3: De Ràdio Vila-sacra. Només Ràdio Vila-sacra.
4: La diferència.
5: Confirma. Qui diu que si ets de rock no t'agrada la clàssica? Que si ets de petits concerts a la natura no és de ballar fins que surti el sol? I ara, per què has d'escollir si ho pots tenir tot? Viu la cultura, viu l'estiu. Viu Costa Brava Girona Festivals. Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona.
6: Gent que és feliç fent feliços els altres.
7: L'ànima i el cor de la nostra costa. El que les guies de turisme no ensenyen i només qui ho busca, ho troba. Segur que vol seguir bevent la cervesa que veu tothom? La Brava. Cervesa inspirada en la Costa Brava.
8: Bé, 95% dels residus que hi ha a la mar Mediterrània són plàstics o microplàstics. Per aquest motiu, des de Pesca Neta, treballem amb tots els pescadors de les confraries de Catalunya per eliminar i minimitzar l'impacte dels residus a la nostra mar. Tenir una mar neta i sostenible és cosa de tots. Troben més informació a pescaneta.org.

0: Descobreix el Palau Robert, el centre que ofereix i acull exposicions, concerts, conferències i tota classe d'activitats d'interès públic. Un espai que posa l'accent en els grans temes de l'actualitat i en les figures de la nostra vida col·lectiva. Tot preparat en una àmplia disposició d'espais i un jardí urbà apte per al lleure ciutadà i per a tota mena d'activitats. A més, les activitats de Palau Robert són gratuïtes.
1: Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: La Figuereta.
3: Som una mica els de sempre i una mica diferents. Ben tornats a La Figuereta, un programa de castells de cap per avall.
4: El programa de l'estiu. Divendres i dissabtes, quan menys, tu esperes.
5: Què vols fer-hi? Som Ràdio Vila-sacra.
6: Vale,

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.
1: I parlant d'emocions.
2: 66. Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
0: Denunciat per l'agressió a un agent de la policia local de Cadaqués durant el concert del Ball d'Estiu. L'agent va rebre un fort cop al nas que va requerir atenció hospitalària i l'agressor va destrossar la mampara de seguretat del vehicle durant el trasllat. Dos Mossos fora de servei van ajudar a reduir-lo. La policia local de Cadaqués exigeix més personal a l'Ajuntament i assenyalen que no donen l'abast. A presó, els tres lladres que van robar 3.700 metres de coure de l'enllumenat de Figueres. Alguns carrers fa una setmana que no tenen llum mentre l'Ajuntament treballa per restablir el servei. Se'n riuen de la llei, va comentar un agent. Dues persones detingudes, 8 denunciades i 93 identificades en un operatiu policial conjunt a Empúria Brava. L'actuació ha mobilitzat 51 efectius de la policia local, la Guàrdia Civil, els Mossos i la Policia Nacional. S'ha de fer més sovint, comenta una veïna.
2: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.

0: jogas para girar.
1: Lo que tenis,
2: yo vos trabajáis.
3: Si tú jogas para girar,
4: tenis muchas feinas.
5: Si uno usa, la otra compañía le dio y pueden ser entre todos.
6: No feinas, feinadas.
7: Yo tengo dos amigos, por ser.
8: Yo tengo cinco.
9: Y tú jogas para girar.
10: Exploradores.
11: Al pilla-pilla no juguen mai.
12: Que tu jogues pel gegant.
13: Són les meves més preferides.
14: Ens cuiden i ens ensenyen les coses.
15: Bueno, jo m'ho passo bé. No sé si ells ho passen bé.
16: Sí.
17: Que tu jogues pel gegant.
18: Per mi és el més guai de Catalunya.
19: Som com una família.
20: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.
21: És genial.
22: És la millor.
23: T'ho diem en sèrio.
24: Perquè...
25: Per totes les coses.
26: Per totes.
27: Gràcies, moltes gràcies.
28: El telèfon d'atenció en casos de violència masclista és el 900 900 120.

0: Aquest és el número per participar.
1: 972-51-1268.
0: Aquell altre?
1: 656-19-70-62.
0: I recordo també que és interessant que quan truquis, si et ve de gust, demanis una cançó perquè jo la poso en llista i tirem de veta d'aquelles cançons que us agraden a vosaltres.
2: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
4: Escolta, moltes mercès a tots.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
5: 107 de la FM.
6: De tota la vida.
7: Us quedeu, oi? Yeah.

0: Ui. Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistes en deudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistes en deudes.com. Grup Àries Advocats.
1: Som Terra, el programa sobre el sector primari amb Pili García.
2: El programa dels dijous a la una de la matinada.
3: Tanca els ulls.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una situació avui molt més tranquil·la que la d'ahir. Recordem que algunes tempestes van ser molt severes, sobretot a la Cerdanya i també al Ripollès, fenòmens de vent molt fort i calamarsa de més de 5 centímetres de diàmetre que tenim constància a Puigcerdà. Per exemple, també bones tempestes que acabaven sortint pel mar a última hora de la tarda del dilluns i avui ja, en canvi, un temps molt més tranquil. Anirà bufant un palet de vent de sud aquest matí, sobretot cap al Baix Empordà, després anirà girant cap a Xaloc. Per tant, no serà especial càlida temperatura. Avui no es dispararà encara la màxima, quedarà al voltant dels 28-30 graus a tot estirar, però sobretot el que sí que podem dir és que el matí ha renovat pel que fa a la temperatura, és més fresquet i que la tranquil·litat impera perquè els núvols són escassos. Els que anirem veient al llarg d'aquest dimarts a les comarques de Girona simplement deixaran el cel emblanquinat sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
6: Bon Preu i Esclat.
7: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que

0: a la vida, fets no paraules. Gràcies.
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo Andoto Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes.
4: Per la màgia del moment.

0: Llibres de ciència. Avui us proposem un llibre que reivindica l'aportació de les dones en l'àmbit de la salut i la medicina a Catalunya entre els segles XV i XX.
1: L'obra Dones sàvies, herbolàries, llevadores, infermeres, metgesses, d'Elisenda Albertí, fa un recorregut històric per la vida de dones que, malgrat les restriccions socials i culturals de l'època, van exercir professions relacionades amb la cura i el benestar. I descobrirem les seves aportacions i com van poder desafiar les normes establertes per superar les limitacions que la societat els imposava a causa del seu sexe, unes limitacions que, de vegades, les conduïen fins i tot a ser acusades de bruixeria. Es tracta, en definitiva, d'un llibre que vol reflectir la contribució de les dones en l'àmbit de la salut al llarg dels segles i com van ser clau, fins i tot, a la definició del nostre actual sistema sanitari.

0: Actualitzem.
1: Bon dia a tothom.
2: De les Terres de l'Ebre a l'Empordà.
3: Ràdio Vilasacra, Pulcat.
4: Propostes en xarxa.
5: 214 escales i, com a recompensa, una vista panoràmica de Reus i la Costa Daurada. Des de dalt del campanar reusenc també veureu Tarragona, Salou, Cambrils, els cingles de Mussara i les muntanyes de Prades. Si encara us falten excuses per visitar-lo, us en dono algunes més. Dubte que el campanar de Reus és un dels elements més emblemàtics de la capital del Baix Camp. És el punt més elevat de la ciutat i, poca broma, el segon campanar més alt de la demarcació de Tarragona. S'hi arriba a través d'una escala de cargol, obra de Gaudí. De fet, l'arquitecte el va posar com a model de campanar on conflueixen l'ús religiós i el civil, ja que actua com a punt de guaita. Però si sou curiosos, també us agradarà saber que al sostre de la tercera planta hi ha una clau de volta on s'hi pot llegir 1562. És l'any de construcció de la torre. Una mica més amunt, a la cinquena planta, hi ha un dels escuts més antics de Reus i, a dalt de tot, les dues campanes originals. Són la Petra Clàudia, la més gran i l'encarregada de tocar les hores, i la de Sant Bernat, la més antiga, també coneguda com la dels gegants, perquè repica durant la sortida d'aquestes figures per les festes del Corpus, Sant Pere i la Misericòrdia. Hi ha més campanes, però haureu d'anar-hi un cap de setmana perquè us ho expliquin. Els dissabtes i els diumenges al matí podeu visitar el campanar de Reus. En trobareu tota la informació als webs reus.cat i reusturisme.cat.
6: Perquè no et manipulin més el cervell. Aquí, Ràdio Vilasacra és el remei.
7: Això és la caixa de sorpreses.
8: Amb el patrocini de CaixaBank. CaixaBank et vol acompanyar dia a dia.

0: I parlant d'emocions,
1: 59.
2: Mare meva.
3: Per què els grans us penseu que el món de veritat és el vostre i no pas el nostre, el dels nens i nenes?
4: Paraules de nen.

Hola, jo soc en Jan Núñez i us vinc a recomanar una lectura que es diu Maricel. Maricel és una obra teatral adaptada a la lectura. El seu autor va ser Àngel Guimerà i va ser escrita l'any 1888. Es va portar al teatre l'any 1987, convertint-se així en una de les obres teatrals més conegudes del món. Aquest llibre tracta d'una comèdia romàntica dels nostres protagonistes, que són en Said, capità d'un vaixell de pirates algerians, i la seva tripulació. La comèdia tracta d'un amor impossible entre en Said i Blanca, filla del virrei valencià. Aquest llibre és una meravella d'obra la que ens va deixar Àngel Guimerà. Un cop s'entén de què va aquesta obra, la gaudiràs molt. Espero que us la llegiu.

0: viatge en el temps. Avui...
1: Sí?
2: Jo! A vegades, per veure el món des d'un angle nou, necessites fer coses que no has fet mai.
3: Mai estaràs sola.
4: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
3: Et volem escoltar.
5: Jo el que volia parlar era això de que de les pensions no contributives. Aquests dies s'ha parlat bastant de que diuen que en aquests els pujaran i en els altres no. Però, esclar, tothom, algú pot pensar que aquestes pensions és un regal, perquè aquesta persona, com per exemple jo mateixa, no he contribuït mai i tinc una pensió d'aquestes. Llavors, penseu que demanar una pensió que no has cotitzat vol molta feina, però molta, eh? O sigui, que no la donen així com així, eh? Demanen tantes coses, tantes. Vull dir, vaig estar menys 2 o 3 mesos fent papers i coses, i és molt complicat que t'ho donguin, però molt. Que té una pensió d'aquestes i que no ha cotitzat mai, és ben bé perquè realment la necessita. Ara, que a mi em diguin que la té una persona que porta un abric de pells o que se'n va a sopar no sé on, això jo ja ho trobo una mica complicat, ja no ho veig tan clar, no sé de quina manera la pot tenir. Però que costa molt, sí, perquè vaig haver de fer molt de paper, molt, i com jo tothom, no vaig ser pas diferent dels altres. Només volia dir això, esclar, em diem, oh, mira, aquest no ha pencat mai. Sí, esclar, jo sí que havia treballat, però no havia cotitzat mai. I després que vaig cotitzar, només vaig poder treballar un any i mig, llavors vaig demanar la pensió, que ja l'havia tingut abans de treballar, i que quan jo vaig acabar de treballar ja no la donaven aquella perquè l'havien tret, i com que no em van donar la grossa vaig tornar a demanar la mateixa, i és el que hi vaig fer pena, i me la van donar, no? Però jo fa, doncs, fa 16 anys que cobro el mateix, però bé, pel més això que res, no? Ben fi.
3: Infants, joves, grans i més grans. Tothom pot enviar els seus missatges. El 107 de la FM, ara i sempre, la teva veu.
6: 107 de la FM.
7: De tota la vida.
8: Us quedeu, oi?
9: Vida Sacra!

0: Només quan tinguis ganes de variar, Ràdio Vila-sacra has de triar. Mentrestant, tu com sempre, a lo teu i tranquil, que nosaltres no regalem cap pernil.
1: I parlant d'emocions...
2: 65.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 9 d'agost del 2024.
1: La pujada del nivell del mar afectarà d'una manera molt significativa la costa catalana. A finals de segle, segons recull el darrer informe de Greenpeace, la de Barcelona podria retrocedir fins a 70 metres.
2: L'informe conclou que les platges catalanes fa anys que pateixen regressió a causa d'una banda de la menor aportació de sediments als rius i de l'altra dels espigons i ports esportius que han augmentat l'erosió de les platges. És per aquest motiu que Fernando Fernández, coordinador de Greenpeace a Catalunya, proposa les següents mesures.
3: I el que hauríem és de fer polítiques de mitigació de gasos amb efecte d'hivernacle, clarament, perquè això podria reduir fins al 40%, no?, el retrocés de la nostra costa. I d'una altra banda hem de fer polítiques d'adaptació i s'ha de començar a treballar en la línia de potser hem de retirar construccions que ara tenim a costa, com podrien ser ports, no?, que el que fan és que impedeixen que la sorra, no?, i els sediments baixin cap a les platges.
2: Tanmateix, el text responsabilitza l'accés d'urbanització, la turistificació i la contaminació. D'altra banda, per Fernández és clau també renaturalitzar la costa.
3: Renaturalitzar la costa i tornar a construir sistemes costaners, sistemes dunars, que facin la funció que tradicionalment feia i que ja no la fan perquè ara tot és ciment.
2: I és que Fernández recorda que sense aquests sistemes costaners o dunars, l'aigua arrossega la sorra mar endins, un fet que ha suposat la darrera dècada a Catalunya un cost de 1.500 milions d'euros per reposar-la.
1: La pujada del nivell del mar afectarà d'una manera molt significativa la costa catalana. A finals de segle, segons recull el darrer informe de Greenpeace, la de Barcelona podria retrocedir fins a 70 metres.
4: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, hacer la memoria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi. Has pensat mai quanta energia consumeixes i quant en podries estalviar? L'Institut Català d'Energia et dona alguns consells. A casa, tria una bomba de calor per escalfar i refrescar amb més eficiència. Quan et mous, passa't al vehicle elèctric. I si vols compartir energia, uneix-te a una comunitat energètica amb plaques solars. Tres propostes, una mateixa direcció. Canviar l'energia per un futur millor. Passa't a l'acció. Canviem l'energia.
0: Ràdio Vilasacra. Una entre tant.

0: Ràdio Vila-sacra, una entre tant.
1: Quantes realitats desconeixes, tot i tenir-les ben a prop? Les presses ens fan mirar, però no sempre veure. Aquí ens aturem, escoltem, descobrim i reflexionem sobre el món i sobre nosaltres mateixos. Us proposem que agafeu llapis i paper per apuntar-vos aquestes magnífiques recomanacions.
2: Ara us parlarem de la màgia infinita dels llibres. Ja sabem que tots els llibres són una mica màgics, perquè amb ells podem viatjar amb l'imaginació a tot arreu i també a èpoques remotes. Però hi ha alguns que la màgia és especialment protagonista. Coneixeu la història d'en Harry Potter? La sèrie de llibres s'ha traduït a 80 llengües diferents i en total s'han venut més de 500 milions de còpies a tot el món.
3: El primer llibre es diu Harry Potter i la Pedra Filosofal. La història transcorre a l'escola Hogwarts de màgia i encanteris. Al principi, en Harry no sap ni que té poders, però més endavant descobreix que un mag malvat anomenat Lord Voldemort va matar els seus pares i té com a objectiu dominar el món de la màgia.
4: A través de les diferents novel·les, en Harry i els seus amics es van fent grans i passen per un munt de peripècies, fins a arribar a l'enfrontament final amb les forces del mal.
5: Us animeu a llegir els llibres de Harry Potter? Ja veureu que són molt divertits. Esperem que us hagi agradat. Gràcies.

0: energia pròpia que il·luminen el món. Les coneixes perquè transmeten optimisme als que els envolten. I això les fa més felices i el planeta també. Uneix-te a les persones i empreses amb energia pròpia. Ara és més fàcil.
1: Gent Ràdio Vila-seca.

0: Una curiositat sorprenent és que l'olfacte humà pot distingir molt més del que sempre s'ha cregut. Durant molts anys, es va dir que els humans només podíem reconèixer unes 10.000 olors diferents. Aquesta xifra es repetia als llibres i a les classes, però no tenia una base científica sòlida. Al 2014, un grup d'investigadors va demostrar que aquesta idea era completament errònia. Segons els seus estudis, el cervell humà podia distingir més d'un bilió d'olors diferents. Això és possible perquè el nostre sistema olfactiu funciona de manera combinatòria. No detectem una olor sencera, sinó una barreja de moltes molècules i cada combinació crea una percepció nova. Tenim uns 400 receptors olfactius diferents i cada olor activa un patró únic en aquests receptors. El cervell interpreta aquest patró com una experiència olfactiva concreta. Per això podem notar diferències subtilíssimes entre olors molt semblants, encara que no sapiguem descriure-les en paraules. A més, l'olfacte està fortament connectat amb la memòria i les emocions. Una simple olor pot transportar-nos instantàniament a la infantesa o provocar una sensació intensa de benestar o rebuig. Encara que sovint el menyspreem, l'olfacte és un dels sentits més potents i sofisticats que tenim.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Això és Ràdio Vila-sacra.
3: Ràdio Vila-sacra. Observar, pensar, raonar. Ho entens?

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: T'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
3: Escoltes Ràdio Vilasagra perquè és la més maca.

0: L'experiència de shopping més refrescant t'espera a l'Espai Gironès.
1: Aquest estiu escapa't a l'Espai. Gaudeix amb la moda de Primark, Zara, Feia o Mango i amb l'oferta dels nostres restaurants i cinemes.
0: I les millors rebaixes de Girona també les trobaràs a l'Espai Gironès.
1: Oberts fins a les 10 de la nit i amb pàrquing gratuït.
0: Descobreix tot el que t'espera a espaigironès.com.
2: Ja té uns anys, consumeix molt. Hauries de canviar la nevera.
3: Ni m'ho plantejo.
2: I la rentadora?
3: Són caríssimes.
2: A Electrofigueres sí que ens hem plantejat un cop de mà a tothom. Tenir electrodomèstics eficients de marques líder ara és imprescindible. Amb els preus que tenim a Electrofigueres. Amb finançament si ho vols. T'ho plantejaràs segur. També hostaleria professional. Electrofigueres, a la plaça Creu de la Mà, al final del carrer Nou.
4: Qui vol sentir, sap a on i sap amb qui.
5: Carns Damià, estem d'estrena. Et presentem la graella de Carns Damià. Qualitat i bon preu. Servits a taula. Esmorzars de forquilla. Menú de 15,90 €, incloent entrecot gironí i altres carns fetes a la brasa. I sense pagar suplement. La graella de Carns Damià, de dilluns a dissabte fins a les 5 de la tarda. Reserva't lloc al 872 22 21 20.

0: El temps.
1: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
2: Finca GRN Samons, experts en compra i venda a l'Empordà, us ofereixen el temps.
3: Bon dia, una situació avui molt més tranquil·la que la d'ahir. Recordem que algunes tempestes van ser molt severes, sobretot a la Cerdanya i també al Ripollès, fenòmens de vent molt fort i calamarsa de més de 5 centímetres de diàmetre que tenim constància a Puigcerdà. Per exemple, també bones tempestes que acabaven sortint pel mar a última hora de la tarda del dilluns i avui ja, en canvi, un temps molt més tranquil. Anirà bufant un palet de vent de sud aquest matí, sobretot cap al Baix Empordà, després anirà girant cap a Xaloc. Per tant, no serà especial càlida temperatura. Avui no es dispararà encara la màxima, quedarà al voltant dels 28-30 graus a tot estirar, però sobretot el que sí que podem dir és que el matí ha renovat pel que fa a la temperatura, és més fresquet i que la tranquil·litat impera perquè els núvols són escassos. Els que anirem veient al llarg d'aquest dimarts a les comarques de Girona simplement deixaran el cel emblanquinat sense tempestes. N'estem pendents a la xarxa.
4: Podeu seguir l'actualització de la informació meteorològica a través de la ràdio aquí i també els canals oficials del Departament d'Interior i Emergències a les xarxes socials.
5: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
6: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que jutges amb paraules i gaudeix del que ningú més t'ofereix ara per ara. Notaràs lo feliç que pots arribar a ser, per fi.
7: A la vida, fets no paraules. Gràcies.
8: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo Andodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
9: T'explicaré una història.
10: De Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra.
11: La diferència. Confira.

0: Telèfons per a aquells que tinguin clar que volen comentar alguna cosa amb nosaltres.
1: 972-51-1268.
0: Què t'ha passat aquestes últimes hores? Quina notícia t'ha cridat l'atenció?
1: 656-19-70-62.
0: Tilin, tilin, tilin, tilin, tilin. Doncs sí, que truqui el més valent. Vinga!
2: A que truco! A que truco!
0: Bueno...
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Bon dia. A Menorca hem vist un cotxe amb la pegatina. Dic, hòstima, bueno, mira si és petit el món. Mira, era a Sant Saura, a l'Arenal. La cala... amb una cala de Menorca. Bueno, mira si és petit el món.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
0: Truca!
6: Repetiràs.
7: L'aleteig d'una papallona es pot sentir a l'altra punta del món. Tot comença per tu.
8: Cervells Ràdio Vila-sacra.
7: Una finestra oberta.
9: Una ventana abierta.
7: A un futur sostenible.
10: Etorkizun jasan garribaten ardatz.
11: Una finestra oberta.
12: A un futur sostenible.
8: Sensacions Ràdio Vila-sacra.
7: Tal qual.

0: Prefineix tranquil·litat.
1: No et preocupis si no ens vols escoltar.
2: Eh?
1: Hi ha molt i de tot per poder triar. A Ràdio Vilassacra ens alegra saber que qui vol aprendre ja sap on ha de ser.
3: Ostres, tu!
1: Així de fàcil és la situació. I només a Ràdio Vilassacra seleccionem el millor del millor.
3: Per què? Perquè som més xulos que un ocho.

de Carlit et portem cada dia des de Puigcerdà un trosset de Cerdanya al plat, trinxat, parafetge, xarcuteria, amb les receptes de tota la vida, a la teva botiga o súper. I si vols que t'ho portem a casa, entra a botiga.carlit.cat.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, emesa per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol.
3: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui.

0: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
1: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles XIII, XIV o XV. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
0: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: on eres tu el dia de l'eclipsi?
1: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, és clar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
2: Jo també.
3: Jo també.
4: Jo també.
5: Jo també.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: La teràpia metabòlica per al càncer ja té càtedra. Cetira Ceres i la Fundació Quaes s'han unit a la Universitat de Barcelona per impulsar conjuntament aquest innovador tractament oncològic. La teràpia metabòlica revoluciona la forma de combatre alguns tumors. S'ajusta a les característiques moleculars de cada pacient, augmentant l'efectivitat terapèutica i la qualitat de vida. Cetira Ceres, precisió per a la teva tranquil·litat. Més informació a cetir.com.
11: Sona bé.
12: Busques una parella compatible, compromesa i que no et faci perdre el teu valuós temps? No som una aplicació online, som l'agència Samsara. 25 anys ajudant a persones a trobar la parella perfecta. Samsara.es. Persones interessants t'esperen.
13: Què necessites avui?
14: Els que som d'aquí sabem on fan els millors esmorzars de Forquilla. I que si busques casa, és millor fer-ho amb Habitaclia. Descarrega't l'app i troba-hi una gran oferta d'habitatges a Catalunya. Catalunya és casa. Cases d'Habitaclia.

0: tracta d'omplir cobertura amb bla bla bla o fer-se la foto. El que és realment important és que a algú li interessi la teva cobertura de bla bla bla i les teves fotos més enllà dels que hi apareixen en aquell precís moment.
1: Que t'ho facin saber amb missatges, ja és el tot.
2: Vinga, som-hi!
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Bon dia, carinyetes. M'he despertat a les 2 del matí, no em podia dormir, i aquí estic. Abans de descobrir-vos, jo no sintonitzava aquesta cadena, però no es toquen els dials ni al quarto de bany ni a la cuina. Fins i tot la noia que m'ajuda a casa... bueno, us escolta sempre quan ve de lluny, que molta gent se n'ha adonat i molta no, però bueno, ja ho demostreu, no? El que sou. Molts petons a tots, que sigueu feliços i...
5: La vida i sona bé, escolta-la.
6: ¿Nos vamos o nos quedamos?
7: ¡Vamos ya!
6: ¡Vamos!
7: ¡Vamos!
6: ¡Pero de verdad!

0: informació, música, entreteniment. Acció de llogar, negoci pel qual accedeix una cosa a una persona durant un temps a canvi d'una rendibilitat. Segur, adjectiu, és cert, lliure i exempt de tot perill o risc. Si penses a llogar, ja ho saps. Lloguer segur. Informa-te'n a lloguersegur.cat. Lloguer segur. La protecció als propietaris.
1: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres a l'Alt Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Girona, Núria Peraire.
2: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Els 3 detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents.

0: La ràdio a la ràdio. Dies de ràdio.
1: Segur que t'ha passat que arribes a un lloc i penses, em quedo. O que coneixes algú i dius, on has estat tota la meva vida?
2: Quan trobes el que busques, deixes de buscar.
3: I és que Ràdio Vila-sacra és molta ràdio.
4: M'interessa.
5: Què de què?
4: Què de què?
5: Què de què?
4: Què de què?
5: Què de què?
6: Ballar està molt relacionat amb la música, entre altres coses perquè tant ballar com escoltar música fan augmentar el nivell d'endorfines, unes hormones naturals que en generen benestar.
7: I parlant d'emocions...
8: 11.
9: Cafès Novell t'ofereixen aquest espai.
10: Bé, no?
11: Sabies que...
12: És impossible imaginar qualsevol paisatge tropical del planeta sense visualitzar una palmera o palma, especialment si d'una platja es tracta, però saps quins usos té la palma? La palma es fa servir en tot el món per a moltes coses i les més freqüents són aliments, fabricació de fil dental, mobles, oli, cordes, barrets i diversos materials de construcció. I fins i tot vi de palma, més conegut com a tuba o callo, que s'obté de la palma dàtil, dels cocoters i d'altres tipus de palmeres. Tenen un gran valor per a l'home, però hem d'estar alerta perquè la deforestació i altres activitats humanes poden posar en perill la vida de moltes de les seves espècies, algunes de les quals han habitat el nostre planeta des del principi dels temps.

0: Hi ha els de...
1: Posa'm un tallat curtet, sisplau.
0: Els del cafè amb llet ben calentó. Els de...
2: Me'l poses amb gel.
0: Els del...
1: Sense sucre, però amb sacarina.
0: Els de... Teniu cibada? Els de l'espuma.
3: Amb espuma, molta espuma.
4: I també hi ha...
2: Digues.
5: No, digues tu.
2: Hi ha els de només amb Ràdio Vila-sacra, si us plau.

0: Proximitat.
1: Participació.
0: Educació.
1: Informació.
0: Connexió.
1: Companyia.
0: Cultura.
2: Has sentit a parlar de Terrazó, espai gastronòmic?
3: Ei, què dius? Què aporta de nou?
2: És un espai gastronòmic únic on pots menjar. Et pots comprar vins de tot el món, menús per a totes les butxaques i un entorn molt agradable i festiu. I a més, la cuina està oberta tot el dia. Què esperes a conèixer-lo? Està al polígon Empordà Internacional, a Vilamalla.

0: els ciberestafadors es fan passar per l'administració pública i notifiquen multes, infraccions o devolucions que són falses. Els organismes més afectats són la Direcció General de Trànsit, l'Agència Tributària o la Seguretat Social. Per tant, recorda que si reps notificacions d'infraccions o pagaments de multes a través de trucades, missatges de text o correus electrònics, desconfia. Si t'arriba un missatge sobre el pagament d'impostos o el cobrament de la declaració de la renda, verifica-ho a través de l'Àrea Ciutadana d'Hisenda. I si reps alguna trucada o un missatge que t'informa del cobrament d'una prestació, verifica-ho a través dels canals oficials.
1: Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Gaudir tres vegades més de l'irresistible gust de les teves telepizzas favorites? Demana online al triple.
3: Telepizza.es.
2: Telepizza, el secret és a la massa.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Ràdio Vila Sacra. Observar. Pensar. Raonar. Ho entens?

0: la xarxa de comunicació local.
1: La ràdio, quan tu vulguis.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: 9 de cada 10 universitaris troben feina 3 anys després d'haver-se graduat. És una de les conclusions principals de l'enquesta sobre inserció laboral dels titulats en graus, màsters i doctorats que ha fet l'ACU, l'Agència de Qualitat Universitària. Els graduats de Salut i Enginyeria són els que tenen feines relacionades amb els estudis i millors sous i contractes, mentre que a l'altra banda se situen els d'Humanitats. De fet, els de Medicina i Odontologia cobren pràcticament el doble que els graduats en Història. La directora de l'ACU, Mercè Gisbert, considera que les universitats podrien fer una millor orientació laboral.
2: Hi ha carreres que la seva estructura és molt professionalitzadora i és el cas de totes les carreres de l'àmbit científico-tècnic i ciències de la salut, i les carreres d'Humanitats i Ciències Socials sempre han sigut carreres molt més àmplies, molt menys orientades només a un tipus de titulació.
1: Per primera vegada, els contactes personals i familiars deixen de ser la via principal d'accés a una primera feina. Ara ho són la iniciativa pròpia, les pràctiques o els portals web. A més, 7 de cada 10 graduats diuen que repetirien els estudis.
0: A Ràdio Vila-sacra, busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.
3: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà, així de clar.
4: La teva vida és una gran història. Pàgina a pàgina, per tots els gustos, perquè sabem que són per una ocasió especial, dels esdeveniments de les pàgines més importants de la teva vida.

0: I parlant d'emocions.
1: 81.

0: Una curiositat molt interessant és que el teu cos pot preveure quan estàs a punt de tocar alguna cosa abans de fer-ho realment. Aquest fenomen es coneix com a percepció tàctil anticipada. Quan apropes la mà a un objecte, el teu cervell no espera el contacte físic per reaccionar. Els teus ulls envien informació visual sobre la distància, la forma i la textura aproximada de l'objecte. Amb aquestes dades, el cervell activa certes zones sensorials, com si ja estiguessis a punt de tocar-lo. Per exemple, si apropes la mà a una tassa calenta, el cervell pot preparar una resposta abans del contacte, ajustant la tensió muscular i anticipant la sensació de calor. Això passa en mil·lisegons i de manera totalment inconscient. Aquest mecanisme és molt útil perquè ens permet reaccionar més ràpidament i amb més precisió. També ajuda a evitar danys, ja que el cos pot preparar-se per retirar la mà si detecta una possible amenaça. Els científics han observat que aquesta anticipació es produeix gràcies a la coordinació entre diferents àrees del cervell, especialment les relacionades amb la visió i el tacte. Això demostra que la nostra percepció no només és reactiva, sinó també predictiva. El cervell constantment s'avança el que passarà per ajudar-nos a interactuar amb el món.
1: La felicitat és un viatge, no un destí. Gaudeix del camí en nosaltres. Radio Vila Sacra és la teva.

0: Això és la caixa de sorpreses.
1: Amb el 107 de la FM.
2: El rentat de fruites i verdures, pas a pas. Les fruites i verdures són necessàries per a una alimentació sana i equilibrada. Cal menjar-ne 5 racions al dia.
3: Renteu les fruites i verdures abans de pelar-les i tallar-les, especialment si les mengeu crues. Renteu-les també si les prepareu per coure.
2: Abans de rentar les fruites i verdures, cal que renteu bé les mans amb aigua i sabó.
3: Utilitzeu superfícies de treball i estris, ganivets, raspalls, etc., nets, secs i que no hagin estat en contacte amb altres aliments.
2: Netegeu les fruites i les verdures fregant-les sota els raigs d'aigua, senceres i amb la pell.
3: Rebutgeu les fulles exteriors de l'enciam, l'escarola, les cols, les endívies, etc. Renteu aquestes verdures fulla per fulla.
2: Si cal, utilitzeu un raspall net per netejar verdures. També el podeu utilitzar per eliminar la terra de bolets, patates, melons...
3: Retireu i rebutgeu les parts de les fruites i verdures fetes malbé, amb fongs, ferides o talls.
2: Renteu les herbes com el coriandre, el julivert, l'api i la menta en grapats petits, fent-les voltar fins que totes les branques quedin netes.
3: Torneu a rentar els vegetals amb aigua, una vegada pelats i tallats.
2: Quan estiguin nets, aixugueu-los amb paper de cuina o amb un drap net i sec.
3: Mantingueu les verdures netes en refrigeració i separades d'altres aliments crus o cuinats fins al moment de fer-les servir.
2: 061 CatSalut respon. Canalsalut.gencat.cat. Agència de Salut Pública de Catalunya. Generalitat de Catalunya.
4: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost. A la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost. I al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
5: Els tres titulars de la setmana a casa nostra.
6: Caldrien un mínim de 300 places d'aparcament més. Els cotxes ocupen els oliverars de Cadaqués. Cada cop es degrada més el paisatge davant la saturació de gent. Els ecologistes alerten que les infraestructures estan al límit i reclamen posar límits al turisme. Per altra banda, caminar pel carrer l'agost és impossible amb tanta gent per arreu. Detecten els virus del Nil Occidental i Usutu en mosquits als aiguamolls de l'Empordà. Salut assegura que no hi ha cap cas en humans ni cap motiu d'alarma i que el risc és molt baix. Sí, però ja el tenim aquí, comenta un visitant dels aiguamolls. Tres denúncies i 25 quilos de peix intervinguts en un control al port de l'Escala. L'operatiu també ha permès intervenir arts de pesca i detectar captures que no havien passat pels controls reglamentaris de la llotja.
5: Cada setmana els titulars més destacats de casa, blocs de 3.
7: Continuem i ui, ui, ui, ui, ui, ui, el que tenim ara.

0: ets arquitecte, sigues arquitecte. Si ets fuster, sigues fuster. Si ets mecànic, no vulguis ser el que no saps ni pots. Perquè al final faràs el ridícul, encara que hagis fet trampa per aconseguir el que no et toca.
1: Cadascú, segons les seves capacitats.
2: Un viatge en el temps.

0: Com ho veus? Com ho sents tot plegat? Sabries quantes emissores i de quins tipus pots trobar en un dial de ràdio? Nosaltres t'ho expliquem.
1: 18 emissores dedicades als joves al dial de la ràdio. 12 dedicades a informació, tertúlies i programes convencionals locals i comercials. 6 emissores en francès, 2 en portuguès i només una experimental. Ràdio Vila-sacra.
2: Ho entens? O encara et costa?
3: Es que es impresionante.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.
2: També m'agrada registrar.
1: Llibres per somiar. La cançó del soldadet, de Pep Puig. Publicat per l'Altra Tribu. A partir de 10 anys. Llibres per somiar.

0: sec el sac, m'assec on soc i el suc on suc.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. La Chloe és una fan de la poesia. Diu que va escollir aquest poema perquè és el primer que va llegir i de seguir

0: llepar-se els dits. Quan el suc ens regalima, la mare de por s'aprima, però si ens els acabem, fins perdona que ens taquem.
1: Moltíssimes gràcies, Chloe, per recitar aquest poema que ens ha obert la gana de seguir sentint poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
0: Adeu, Embaladits.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11.

0: Hi ha una màgia que no té truc.
1: És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi.
2: Vols practicar català? Vols ajudar algú a parlar-lo?
3: Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat.
4: Perquè quan parles, fas màgia.
5: Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Digues allò que has de dir o calla per sempre.
1: Contestador 972511268.
2: Ui!
1: WhatsApp i missatge de veu 656197062.
3: Sí, senyor.
4: Hola, sóc la Meche de Quarta. Volies...

0: informació, música, entreteniment.
1: Arriba l'estiu i arriba la Cuabrava.
2: Gaudeix de les atraccions més sensacionals en un entorn paradisíac envoltat de vegetació i molt refrescant.
1: El riu Amazones, les carreres del Doctor Speed o llençant el buit a la cobra.
2: A partir de 16 anys, Aquax Jam.
1: I les zones infantils Pirata i Tropic Island.
2: Aquabrava, a Roses, un oasi de diversió.
3: En el 107 de la FM.
4: Apunta bé.
5: La música de la teva vida.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Un dia com avui, d'ara fa 35 anys, es va publicar la primera pàgina web, una fita que millorava l'intercanvi d'informació entre usuaris. Des d'aleshores, internet ha evolucionat a passes de gegant, però també ho han fet els reptes als que ens enfrontem, sobretot en matèria de ciberseguretat. Avui hem volgut saber què podem fer com a usuaris per navegar amb garanties. Laura Zurriaga.
2: La quarta era d'internet s'articula a través de sistemes descentralitzats, d'objectes connectats, però sobretot a través de la intel·ligència artificial. Proliferar la desinformació i contrastar-la és essencial, assegura Bruno Pérez, pèrit informàtic forense.
3: Perquè estem en un moment en què entre les IAs i tot, tota la informació que tu trobis gairebé serà mentida. La veu és un identificador. Tu sents la veu d'un familiar teu i és el meu familiar. Vigila, ara mateix la veu es pot clonar. Val? Per tant, ara mateix sempre has de fer aquest doble factor de verificació.
2: A la societat de la immediatesa, navegant sovint acceptem clàusules que permeten a tercers vendre les nostres dades. Un tresor per a empreses que tindran accés a clients potencials.
3: Les dades tenen molt de valor. El problema està que la gent no és conscient i no donen valor a les seves dades. Hi ha una cosa que es diuen els data brokers. Els data brokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest data brokers. Diuen que actualment un data broker té cap a 100.000, saben 100.000 coses de tu.
2: L'expert apel·la a la pròpia responsabilitat de l'internauta.
3: Tecnologia i privacitat no van de la mà. Si tu toques una informació confidencial, mai de la vida la transmetis per un mitjà de comunicació en el que tu no controles res. Ets el primer que has d'agafar consciència i de dir, uita, sóc conscient, hi ha una part de la meva vida que me la vendré, però sí que una altra no me la vull vendre.
2: I insisteix, contra el segrest de comptes cal activar el factor de doble autentificació.
3: A on? En els comptes d'Instagram, a on? En el teu WhatsApp, a on? A la teva compte de Gmail o a la teva compte d'iCloud. Ets tu que tanques o no tanques la porta de casa.
2: La divulgació és clau, diu, per reduir l'escletxa digital que afecta principalment les persones grans.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Canviem radicalment de qüestió.

0: I ara demana un desig.
1: A Jardineria Martí portem més de 50 anys assessorant i oferint tot el necessari per tenir cura del teu jardí. Comptem amb el més ampli assortit en fruiters, flors de temporada, arbustos, arbres, plantes aromàtiques, testos, jardineres i ara també un gran assortit amb gespa artificial. Us esperem de dilluns a diumenge a la carretera de Roses. Jardineria Martí, més de 50 anys cuidant dels jardins de la comarca. Telèfon 972-510452.
2: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
3: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
2: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
4: És Ràdio Vila Sacra.
5: Si ets dels que agafa la bici, ets Daddy Bikes. Bicicletes de tota classe. De muntanya, carretera, elèctriques, urbanes, infantils...

0: de Calón, Edibikes.com.
1: Aquest estiu té un nom, Marineland Catalunya. Vine a viure la millor experiència familiar de l'estiu amb atraccions aquàtiques,
2: dofins,
1: lleons marins i el nou Adventure Splash.
2: Si estiu grans, plens d'emoció.
1: A Palafolls, a les portes de la Costa Brava i promocions i preus especials per a famílies a marineland.es.

Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: I parlant d'emocions,
1: 57.
2: Pareu bé l'orella.
3: Sabies que...
4: El component principal de l'arròs és el midó, convertint-lo en una excel·lent font d'energia. El seu contingut en proteïnes és similar al de la resta de cereals, però es tracta d'una proteïna de major qualitat, ja que conté més lisina, un aminoàcid essencial que es dirigeix millor i té un valor biològic superior. Si es combina amb un llegum, s'obté una proteïna de gran qualitat. A causa de la seva bona digestibilitat i astringència, és un bon aliment per recuperar-se d'una gastroenteritis. La seva versió integral conté més quantitat de fibra, vitamines i minerals. Es tracta d'un cereal sense gluten i, per tant, apte per a celíacs.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
0: Sigues intel·ligent.
3: Fes volar la imaginació.
4: Sí. Eternament.
5: Ai. L'opció dels que en saben.
6: Fem salut.
7: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut.
8: El programa de les matinades dels dissabtes a la una.
9: Sí, sí, el que tu vulguis. Però de Ràdio Vila-sacra, ara mateix, només Ràdio Vila-sacra. 107 FM i punt.

0: I parlant d'emocions.
1: 94.
2: Bé, no?
3: Màgica, plena de música i cultura.
2: Bé, molt.

0: Espanya és un dels principals exportadors de l'estratègia i la ideologia d'extrema dreta. És el que conclou un extens estudi de l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius, amb una desena d'investigadors d'arreu del món, sobre la influència de l'ultradreta espanyola fora de les fronteres. La recerca ubica entitats com ACOIR i partits com Vox al centre d'aquest node internacional. Miquel Ramos és un dels membres de l'equip de treball.
1: Una estratègia conjunta de molts diferents actors, molt ben dotats econòmicament, a nivell internacional, ben connectats, que estan tots tirant en una mateixa direcció. Espanya és un actor clau.
0: L'estudi destapa vincles estrets entre l'Opus Dei, organitzacions internacionals com Citizen Go i fundacions com Dissenso. Aquesta última està vinculada a Vox, que hi destina 2,5 milions d'euros anuals i forma joves de tot el món en l'ideari ultra. La líder de l'informe, la brasilera Sònia Correa, ha explicat els orígens de la relació de l'extrema dreta espanyola amb altres països.
2: Opus empezó su expansión transcontinental al final de los años 40.
0: La recerca posa exemples clars com la participació de Javier Milei, president de l'Argentina, en xerrades d'una entitat ultra espanyola al país sud-americà, o l'alliberament del polític xilè José Antonio Kast, defensor del llegat de Pinochet, com a president de la plataforma d'extrema dreta creada per l'exministre popular Jaime Mayor Oreja.
3: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
4: Això és la caixa de sorpreses.
5: Les millors coses de la vida arriben per sorpresa. I la millor sorpresa sempre és la que encara ha d'arribar.
6: Mira, mira'l.

0: Ara farem un petit experiment.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
0: Et volem escoltar.
2: Poder tenir el temps d'escoltar algú que t'està narrant i que t'ho està interpretant? No, no només veus, no només utilitzes la vista, sinó que pots tancar els ulls i algú t'està escoltant això. Algú, jo crec que s'ha posat de moda perquè necessitem, davant de tanta pantalla i tanta estímul visual, crec que necessitem tancar una mica els ulls i escoltar.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: si vols qualsevol cosa. Qualsevol cosa tries.
1: Ui?
0: Ara bé, si ets bon entenedor, Ràdio Vila-sacra i res millor. Tothom ja ho sap després de tant de temps compartint sensacions.
2: Ràdio Vila-sacra.
3: Aquí actuar amb seny és la millor recepta.

0: En Ràdio Vilasacra, 107 FM.
1: Benvolguts totes i tots. Us anunciem que la nostra emissió es produeix per l'andana 107 FM i que té una continuïtat de 24 hores amb amanides carregades de sorpreses. Esperem tingueu un viatge agradable, entretingut i carregat de sensacions. La tripulació de Ràdio Vilasacra us dona les gràcies per la vostra confiança.

0: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.
1: Ara obrim nova carpeta de sensacions, segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.

0: Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir als Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Associació de Bombers exigeix més mesures davant l'exposició a substàncies tòxiques. El cos alerta que la manca de protecció impacta directament a la salut dels treballadors. Laura Hurtado.
2: Unes millores que asseguren fa 7 anys que reclamen. En concret, demanen substituir les mascaretes actuals per semimàscares que permetin filtrar gasos i, d'altra banda, traslladar furgons de rehabilitació als llocs d'intervenció per descontaminar els equips fora dels parcs. Marc Esplugues, membre de l'Assemblea de Bombers.
3: Quan acabem els incendis, els nostres equips estan contaminats de tòxics, d'agents cancerígens. I aquests tòxics es transfereixen als camions, als parcs, inclús fins a casa nostra. I aleshores l'exposició esdevé crònica. I aquesta és la que no volem assumir i que és evitable, és fàcilment evitable aquesta.
2: Fons Interior explica en aquesta emissora que quan acabi la campanya d'estiu faran proves amb semimàscares per avaluar la seva efectivitat. Asseguren també que al setembre es reuniran amb els sindicats per elaborar un pla de contaminants consensuat en el qual tractaran totes aquestes qüestions.
4: Agència Catalana de Notícies.
5: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
6: Respiri fondo. Una altra vegada. Estiri els braços en l'aire. Se relaxarà més. Estiri els braços en l'aire. Perfecte, així.
7: Em trobo més bé.

0: Mentre altres fa anys que fan, nosaltres continuem compartint sensacions.
1: És història. Senzillament.

0: Tria Bacus i rebràs els teus llibres en només 48 hores. Ho trobaràs tot al web, fàcil, ràpid i a un sol clic. Abacus patrocina aquest espai.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. A mi m'ha cansat greu que els superiors, com són els tribunals, facin cas de tres famílies. Que en totes aquestes coses del català hi hagin aquestes... no sé quin nom donar-li perquè ja se'm fa pena, però sí que ens fa tant de greu que els de dalt hi facin cas. Tres famílies que van denunciar i que demanaven doncs, que volien que la llengua, bueno, que se'ls parlés als seus fills i se'ls ensenyés en castellà. Com, per exemple, demanem una cosa que hi anem moltes famílies a demanar-les i no se'ns escolta, i en canvi perquè n'hi van tres famílies, eh? A mi el que em sap greu això, no és que la gent, em sap molt de greu que la gent, doncs, que tots els... Però tres famílies. És que jo no entenc. En canvi, hi ha coses molt més... Que no dic que això no sigui important, eh? Que per mi és importantíssim, la llengua i tot això. Però hi ha coses que potser són més de primera necessitat personal de famílies. Van un piló de famílies i denuncien i fan una sèrie de coses... I com que no és qüestió de tocar els nassos als catalans, no en fan cap cas. Ara, com surt una cosa que es toca els nassos als catalans, és que allò es fa tant de cas i es porta tant la contrària al català. És que a mi em fa vergonya, jo no entenc aquestes autoritats, quins criteris tenen. És que no són gens coherents ni res, són completament partidaris d'una manera de fer. I això no es pot fer, no es pot estar en un tribunal d'aquesta manera. És això el que jo trobo que és... Tot és llestimós, però és que això és llestimós, de veritat. A mi em sembla, no sé com ho miro, però... En fi, jo trobo que no hauria de ser així. És una llàstima, però a vegades... No amb aquest mitjà d'informació, no, eh? Que aquí tots estem molt bé i molt macos. Però a vegades et trobes que... tothom senyala l'altre, amb altres mitjans que hi ha intervencions de la gent, que tothom senyala l'altre que ho fa més malament que ell. I que tothom diu que aquell les coses les hauria de fer d'una altra manera perquè jo les faig millor. I és que aquí estem exactament el mateix, representa que tot ho fan bé els castellans i els espanyols i els catalans, que és que no fem res ben fet o què? És que per favor... No, hòstia, no, va, de veritat, a mi em sap molt de greu que hàgim arribat a aquest punt i que encara no deixa estar, eh? Tot això és fruit del franquisme, eh? I això és claríssim, eh? És claríssim, eh? I això ho arrossegarem, perquè li diu que hem d'arrossegar 3 o 4 generacions, doncs ja està.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Radio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Exide Clar.

0: Arxiu de notícies per a la història. Notícia del 25 de setembre del 2025.
1: La difusió de vídeos i fotografies íntimes de dones sense el seu consentiment s'han incrementat més d'un 700% en els últims 12 anys. Només en l'àmbit de la parella, les violències masclistes han crescut un 50%. Ho està seguint la Maria Núria Rebelle.
2: La comissària Marta Fernández ha afirmat que no són els delictes més denunciats, però són els que no paren de créixer i generen un impacte greu sobre les víctimes.
3: És un delicte en augment. I cada cop més dones pateixen la difusió no consentida de fotografies i vídeos íntims per parelles o exparelles amb un increment important, molt important, del 761% des del 2012 fins al 2024.
2: Amb tot, Fernández assegura que 8 de cada 10 dones no denuncien que han estat víctimes de violència de gènere. Fernández també ha alertat dels discursos negacionistes que estan impactant, ha dit, fins i tot en les noies joves. I ha demanat una revisió de les mesures de control telemàtiques com els braçalets perquè el 82% dels agressors controlats són reincidents. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha subratllat que cal millorar els mecanismes d'acompanyament de les víctimes.
4: Hem de millorar aquest acompanyament que es fa a les víctimes al llarg d'aquest tipus d'agressions que normalment es donen doncs, en entorns de confiança.
2: I és que les denúncies per violència psicològica i assetjament han crescut un 41% a Catalunya els últims 12 anys.
5: Ara ens toca pensar si des de que es va fer pública aquesta notícia el món ha millorat en aquest sentit o no. Què en penses tu? Pensa, pensa.
6: Fes la compra a bonpreuesclat.com i te la portem a casa. És fàcil, ràpid i comodíssim. El cost del servei de les 5 primeres compres és gratuït. Consulta les condicions i els codis postals de les poblacions on ja està actiu el servei a bonpreuesclat.com. Bonpreuesclat.com, el teu supermercat online.
7: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

Si vols una emissora normal, tens milers pel dial. Ara bé, si el que vols és una emissora maca, aquí Ràdio Vila-sacra i APA.

0: Nutrició amb Laura Crosas.
1: Els desitjos en algunes etapes de la dona. Avui parlaré d'una de les principals preocupacions de moltes dones, l'augment de la gana i o dels desitjos en certes etapes, abans de la menstruació, en la menstruació o en la menopausa. A l'etapa premenstrual o fase lútea o a la menstrual hi ha un augment de progesterona i una baixada d'estrògens per preparar el cos per un possible embaràs. Els estrògens tenen un efecte saciant a l'organisme i per aquest motiu la sensació de gana es veu augmentada. Aquest canvi hormonal pot afectar el metabolisme assimilant pitjor els hidrats de carboni, acumulant més greix o sentint-nos més apàtiques. Per aquest motiu, tot i seguir habitualment una alimentació força saludable, en aquests dies el cos demanarà més estimulants, sucres simples, ultraprocessats o productes salats per aconseguir energia de curta durada. El problema és que el benestar que produeixen aquests aliments és fugaç i s'entra en una roda constant d'anar pal·liant aquesta sensació de gana i anar picant a totes hores. Com es pot revertir aquesta situació? Primer de tot, recomano registrar en un o dos cicles menstruals quan apareixen aquests desitjos, per ser més conscients que és un impuls degut al canvi hormonal i així ser més capaces de controlar-lo. Cal adaptar l'activitat física al cicle i en aquestes etapes serà important realitzar exercicis més lleugers. Reduir el consum de menjars ultraprocessats alts amb sal i fins i tot, en cas de ser necessari, el cafè s'hi altera molt. Augmentar el consum de peixos blaus, salmó, sardina, anxova, verat, perquè l'omega 3 present en aquests productes ajudarà a reduir l'inflamació pròpia d'aquesta fase. Augmentar el consum de fruita, verdura i hortalisses. Si al final es vol picar, esculli opcions saboroses però de més qualitat. Si sou de preferència dolça, escollir fruita madura, xocolata negra mínim al 75% cacau o algun làctic sense edulcorar o amb mel crua. Si es prefereix salat, triar fruits secs, llavors, crispetes casolanes fetes a la paella amb el gra de blat de moro, xips de patata o moniato casolanes, fetes al forn amb espècies, olives amb pinyol o palets de verdura fresca. Si el desig de picar és mentre es prepara el dinar o el sopar, es pot prendre una tassa de caldo de verdures o mossegar una peça de fruita, com una poma que ara són de temporada. I si, pel contrari, és un desig per avorriment, busca alguna activitat que distregui i agradi, com per exemple escoltar música. És important respectar-se i malgrat algun dia no fer-ho com us hagués agradat, segur que heu fet el millor que heu pogut. Un dia no espatlla la feina de la resta del mes.
2: Les emocions i els sentiments no tenen preu, o no n'haurien de tenir. Radio Vila.

0: No escoltar aquesta emissora si s'està cuinant. Al quedar enganxats, sentint sensacions, s'us podria cremar el sofregit.
1: Atenció!
2: Des del nostre oasi particular.

0: on et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estrells.
2: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
3: En un moment com aquest, quan cal protegir el medi ambient, conversem amb Humberto Arnés, president de Sigre. Humberto, què podem fer per ajudar a protegir-lo?
4: Hi ha petites actuacions de les persones que tenen un gran impacte sobre la nostra salut i la del planeta. I una és utilitzar els punts Sigre de la farmàcia per reciclar les restes dels medicaments i els seus envasos.
3: És a dir, que no podem desfer-nos dels medicaments mesclant-los amb altres residus.
4: Efectivament, després de finalitzar el tractament que el nostre metge ens hagi receptat, o després de revisar la nostra farmaciola, hem de separar i portar els medicaments que ja no necessitem o que han caducat al punt Sigre, sempre amb la seva caixa i el seu prospecte, i també els envasos buits.
3: I qui hi ha al darrere del reciclatge dels medicaments?
4: Ja fa més de 22 anys que la indústria farmacèutica, en col·laboració amb les farmàcies i la distribució, va decidir crear Sigre, que és una iniciativa que s'ha convertit en l'aliança més gran del sector farmacèutic per avançar cap a una economia circular.
3: Moltes gràcies.

0: recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
1: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
2: La música en viu va facturar 244 milions d'euros al 2025, amb un rècord de 31,9 milions d'espectadors. Són dades de l'anuari de la música d'aquest any que assenyalen que els ingressos s'estabilitzen, tot i que els concerts es disparen, gairebé 32.000 al llarg de l'any, fins a 8.000 més que el 2024, amb 23,8 milions d'espectadors. Per contra, per primer cop en molts anys, la producció discogràfica en català pateix un fort retrocés. Sentim Lluís Gendrau, director del grup Andarroc.
3: Fins ara sempre havíem dit que la música era l'oasi de la llengua, era un espai on sempre creixia la producció, doncs això ja no ho diem. Per primera vegada en la història de l'anuari hi ha menys producció de discos en qualsevol format en català. Ha baixat un 6% la producció de música en català i a més també han baixat els discos, l'edició de discos, que ja això ja veiem feia 2 o 3 anys que passava.
2: L'any 2023 el sector musical facturava més amb la venda de discos que amb els concerts, i en canvi actualment la indústria del directe ja suposa més del 90% de tota la facturació de la indústria musical catalana.
1: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
4: Des d'aquí, carícies d'amor.

0: cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. Mm. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?
3: Ai, maleïts mosquits.
4: I allà una panerola. I aquí una rata.
5: És qüestió de control i eliminació. I fora plagues en saben molt d'això. Ah, ho fan amb estratègies i mètodes sostenibles. I això és important. Hi ha plaga? Foraplagues.com. Informeu-vos. 972 44 72 20.
6: Espai Gironès, 130 botigues, cinemes i restaurants per gaudir.
7: Més info a espaigironès.com.
8: Potser no calen presentacions si us dic que jo em calço amb la terra llaurada. Que us veig al voltant de les taules, les brases i el fum del foc viu macarona la carn. I aviat s'inicia el combat per la salsa i feu el gest que us emmiralla el cel. Que sou un somriure de teca, carbó i salsa.
9: Els calçots, sempre de Vila-sacra.
10: La ràdio és la veu que ens acompanya, el cafè que ens desperta i la música que ens abraça. Ràdio Vila-sacra, la teva.
11: I és que de Ràdio Vila-sacra, només Ràdio Vila-sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Si tens idees, propostes, clares iniciatives de com millorar la comunicació audiovisual i vols col·laborar amb nosaltres, deixa'ns un missatge al 656 19 70 62. Això sí, per favor, realitats, xerrar per xerrar i fantasmades, millor a les cases encantades.
1: ...012, la millor resposta.
2: L'Hora de la Gent Gran, un espai radiofònic per tu...
3: Per tu...
4: I per tots.
3: Escolta'ns.
4: T'agradarà. Amb molta il·lusió.
2: Amb ganes d'aprendre i participar. Escolta'ns.
5: Ràdio Vila-sacra, millor lloc del món.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'anunci d'una vacuna contra el melanoma, el càncer de pell més greu, ha generat opinions diverses de la comunitat científica. Hi ha consens que és un avenç important per la cura d'aquest i d'altres càncers. Però la majoria d'especialistes en oncologia també són prudents perquè les farmacèutiques responsables, Merci i Moderna, encara no han publicat els resultats concrets d'aquest assaig que està en fase 3. El doctor Josep Malvei, cap de la unitat de melanoma de l'Hospital Clínic, creu que la vacuna és una nova manera de tractar els pacients amb melanoma que no s'havia explorat mai i, per tant, és esperançadora, però afegeix un dubte important a falta de resultats concrets.
2: Aquesta vacuna feta a mida, això té, evidentment, una gran complexitat i uns costos elevats, alerta. Si aquests tractaments són molt cars, aquí difícilment a Europa i en particular a Espanya els tindrem a curt termini disponibles als nostres malalts. Jo també, si aquest tractament és poc eficaç i el cost és molt elevat, doncs veurem en quin moment això té un reembolsament perquè puguem tenir accés als nostres malalts.
1: Una visió molt més escèptica és la del doctor Joan Ramon Laporte, catedràtic emèrit de farmacologia i molt crític sempre amb la indústria farmacèutica.
3: Les notes de companyies farmacèutiques sobre els resultats dels seus assaigs clínics no solament s'han d'agafar amb pinces, són essencialment falses. No donen cap detall sobre els pacients que es van retirar de l'assaig clínic. Cap informació sobre efectes adversos. El nombre de morts va ser igual en un grup que en l'altre. O sigui que el nou medicament no sembla millorar, no va millorar la mortalitat.
1: La vacuna desenvolupada per Moderna i Merck ajudaria a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoqui i a reduir el risc de recaiguda.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Quan comences coses noves.
6: Ahir dilluns.
5: Quan necessites saber què passa.
6: Incendi. Alçada Paüls.
5: Quan hi ha històries a classe o al carrer que s'han d'explicar. Quan somies nous projectes. Quan necessites desconnectar, viatjar i trobar-te amb els teus. Sempre som al teu costat. La xarxa.
7: En el 107 de la FM.
8: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: En situacions excepcionals, mesures excepcionals. Estem en situació d'excepcionalitat per sequera. Hem de ser molt curosos amb l'aigua. Per això, estem netejant els carrers i regant els parcs amb aigua freàtica. Gràcies per estalviar aigua.
1: Moments d'Op. Els dijous a la 1 de la matinada.

0: I quin és el secret, es preguntava tothom. El control? No serà la humilitat? Sense protagonistes, ni cap divinitat.
1: La feina ben feta. Qui no ho recorda? Una cosa molt nostra en els moments de més glòria.
2: Estimar el teu ofici, vigilar cada detall. Va cantant un poema Joan Maragall.
3: Tot està per fer. Podem aixecar el vol. Tot és possible, escrivia Martí i Pol.
4: Salvador Dalí, Pau Casals, Antoni Gaudí. Des d'aquí, Universals.
2: La Ruscalleda, amb la cullera. Amb la ploma, amb Monzó. Tu amb el teu martell, jo amb el meu ordinador.
5: Metges, periodistes, mecànics, pintors, fusters, lampistes, músics i escriptors.
6: I quin és el secret? Es preguntava tothom.
7: La passió, la dedicació, l'atreviment, la curiositat i estimar la feina és la nostra creativitat.
8: Són les ganes, treballar fort. Desperta, company, és millor que la sort.
9: No ens hem de reinventar, hem de seguir sent qui som. Fer les coses com sempre, que no ens venci la sort.
10: Si fem les coses com nosaltres sabem, i hi ha res impossible...

T'agrada escriure poemes o poesia? Envia'ns el teu text i nosaltres li posarem veu. Imprescindible nom i població. info@radiovilsacra.cat i el podràs sentir indefinidament.

0: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.
1: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: català està ple d'anglicismes, però algunes tenen una traducció literal. Això sí, algunes semblen una mica randoms. Una cosa és random, què significa?
1: Random de... algo random. En plan, és com...
2: aleatòria.
0: Ajà, perfecte. I si et dic ghosting?
1: Això és en anglès.
0: Ghosting, clar, és en anglès. De què ve de ghost?
1: De ghost... Uai, és que jo l'anglès... Uf! Això no és en plan d'estar sexual?
3: A veure, em surt sudar, però sudar no està ben dit en català.
4: És algú de les xarxes, no sé, però no...
0: Sí,
4: no,
0: també.
4: Com evitar algú, no?
0: D'acord.
4: Fer-li així una mica el buit.
0: Fer el buit, exacte, molt bé. I gaslighting?
4: Oh, és que jo no tinc ni idea, eh? Jo soc d'una altra generació. A veure, gaslighting, no en tinc ni idea.
0: Gaslight.
1: Buà, estic cagant, eh?
4: Ui, ara m'has fotut.
3: Manipular?
0: Fer llum de gas.
1: Ah, vale. Sí.
2: Fer llum de gas?
0: Fer llum de gas.
2: I què vol dir això, fer llum de gas?
0: És qüestionar a la realitat de l'altra persona.
2: Caram.
4: Com a sala d'ús de gas, però... No, no, no, jo tampoc, eh?
0: I crash?
3: Ui.
2: Un crash? Un ensurt?
3: No.
4: Un daltabaix?
3: Oh, com seria?
1: Ah, crash és en plan l'amor impossible.
0: L'amor platònic. I qui és ara el vostre crash o la vostra crash?
3: No en tinc.
0: No en tens.
3: Sí, claro, yo me lo creo.
0: Imagineu-vos que el vostre amor platònic us fa llum de gas i després el buit. Oh, my God.
5: Ràdio Vila-sacra.
0: No busca la fama.
6: L'opció dels que en saben. Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
7: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
6: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: Associació Reemplant Flimfla. Ho entens ja?
1: Doncs això i així de clar.
2: Des de Girona.
3: Tens molts deutes i et truquen a totes hores? Especialistasendeudes.com. Elimina tots els teus deutes amb la llei de la segona oportunitat. Primera visita gratuïta. Especialistasendeudes.com.

0: Amb el 3C seràs més feliç. No deixaràs de riure, d'emocionar-te, de plorar. No deixaràs d'anar al teatre, a concerts, als museus, al cinema, de llegir llibres. No deixis de viure el que t'agrada. Perquè amb el 3C tot et surt més a compte. Fins i tot de franc. Ah, i amb el Regal Club, fer-te soci no et costarà res. Surt més. Truca al 902 33 90 33 o entra al web 3C.cat i fes-te soci del 3C, el Club de Cultura.
1: No t'ho perdis.
2: Gironit.com.
3: Agenda, notícies, consultes, novetats musicals.
2: Gironit.com.
3: Concursos, entrevistes, fotos, vots, treballes.
2: Gironit.com.
3: IMAP3, xat, fòrum, directori local, locals i municipis. Tot el que busques ho trobaràs a...
2: Gironit.com.
4: La xarxa.
5: Laura, t'apuntes al cap de setmana a la muntanya?
6: Ja m'agradaria, però l'única muntanya que m'espera és la dels papers de la renda.
5: No m'ho puc creure, encara no tens un gestor administratiu que t'alliberi de tota la paperassa? Oh, vinga, te'l busco ara mateix.
7: Troba el teu gestor més proper a gestors.cat i comença a gaudir del teu temps lliure. Gestors administratius, l'experiència.

0: informació, música, entreteniment.
1: A la vida no es tracta d'arribar lluny, ni de tenir-ho tot. Es tracta de ser feliç i amb la millor companyia.

0: On et ve de gust que anem a dinar avui?
1: Sempre amb Ràdio Vila-sacra.
0: I això?
1: Cal saber triar en temps estranys.
2: Torna a connectar amb la vida.
3: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
4: Et volem escoltar.
5: Tard o d'hora ens tocarà a tots i a totes. Això va de vida o mort per a la gent gran de Catalunya. El protocol del Departament de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat de Catalunya no és ni humà ni just. Gent catalana que ha treballat tota la vida i ara, quan més ho necessiten, el sistema els tracta com una càrrega. Junts encara podem canviar com Catalunya tracta la seva gent gran.
6: Saps? El que es vol és que hi hagi una qualitat amb els serveis i una dignitat humana, no? I llavors això és un canvi també de xip. Unes ganes, no solament el pressupost, unes ganes de realment, bueno, regirar la situació, no? I puguem tenir al final de la nostra vida, pues, perquè tinguem una dignitat, una autonomia, no sé, una seguretat.
7: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
8: Truca!
7: Repetiràs.

0: L'Arlet decideix visitar el Penedès per descobrir què hi ha més enllà d'una copa de vi. L'Arlet et necessita. Viu una experiència virtual al Penedès amb ella. Entra a aventurapenedès.cat i crea la teva aventura. Fins a 8 finals possibles. Consell Comarcal de l'Alt Penedès. Amb el suport de Generalitat de Catalunya i Penedès Turisme.
1: Al llarg de tot un segle, la ràdio ha estat testimoni directe i banda sonora de vida per unes quantes generacions de ciutadans de ciutats i pobles de Catalunya.
2: Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisual de sensacions de tota una vida.

0: 107 a la FM. Nutrició amb Laura Crosas.
1: Dieta mediterrània. La dieta mediterrània és un patró d'alimentació saludable preventiva de moltes patologies que ha anat perdent popularitat a mesura que creixia la gran acceptació de la dieta occidental. Els últims estudis mostren la gran importància de seguir una dieta mediterrània enfront a l'occidental, pel paper que juga en la modulació de la microbiota intestinal i la interacció amb el sistema immunitari. Encara que la gastronomia divergeixi molt al llarg de tota la conca del Mediterrani, hi ha un patró ideal que defineix la dieta mediterrània. Aquesta cal que es basi en el consum diari mínim de 2 racions de verdures o hortalisses i 3 racions de fruita, a poder ser fresca i de temporada. L'oli d'oliva verge extra serà la font principal diària de greixos saludables i substituirà la mantega o la margarina. Hi ha d'haver 3 racions de llegum al llarg de la setmana. És indiferent quina, si s'utilitzen tècniques culinàries saludables. Una amanida de llenties, un hummus a degustar amb verdures crues de temporada o un empedrat en poden ser alguns exemples. 3 racions més seran de peix, un 2 cops peix blanc i un 2 cops peix blau, petit, tipus sardines o seitons. També es poden consumir ous i lactis naturals i carn blanca com pollastre o gall d'indi enfront a la carn vermella o processada. Hi haurà com a mínim un grapat a mà tancar a la setmana de fruits secs, una ració d'uns 30 grams i els cereals seran complets. Cal evitar la rebosteria comercial i aquesta es limita a màxim 3 racions setmanals. Finalment, pel que fa a les begudes, no es pot consumir més d'una beguda carbonatada o refresca al dia. I si es pren vi, aquest haurà de ser de consum ocasional, és a dir, la beguda de preferència serà l'aigua. Aquest perfil de dieta, a més, també té un caràcter força antiinflamatori i desplaça la dieta occidental, que és gairebé l'oposada, on abunden els ultraprocessats, els refinats, un consum excessiu de carn, sobretot de vermella i processada, greixos saturats, sucre i molt pobre en fibra, vitamines i minerals. La dieta mediterrània és una bona proposta d'alimentació a seguir per a prevenir la majoria de patologies de la societat actual i, de moment, una de les estratègies dietètiques proposades davant d'algunes patologies autoimmunes com l'artritis reumatòria.

0: Rebudes més de 5.000 trucades entre contestador i WhatsApp dels addictes a Ràdio Vilasacra.
1: És molt divertit, s'ho passen molt bé.
2: Escolta.
3: I aquí, pues, a fer la memòria. Pues estoy sola y tengo 90 años. Me gusta, es que me gusta mucho.
4: Te donen una pau, te donen una tranquil·litat.
5: Jo crec que és molt important tindre'ls. Aquí ens han ensenyat moltes coses més, moltes teràpies, i ells han ajudat en tot.
6: Pot ser part del canvi.

0: Hola, sóc Xavier Perramon, fundador de Shooter, l'únic fabricant català de pales de pàdel i pickleball, l'esport de moda que hi pot jugar tothom. Ja pots provar-lo als nostres centres de marca entrant a shooterpaddle.com. I ara Shooter fa pales sostenibles amb el teu disseny personalitzat. Shooter, el pàdel i pickleball que emociona.
1: Tranquil·lament, en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: En el mar dels infants, molta atenció a pares i mares. Els volem advertir dels perills que s'amaguen rere les conegudes com a fruitinovel·les. Uns colabrots protagonitzats per fruites, creades amb intel·ligència artificial, que es poden veure per plataformes com TikTok, rere els quals s'amaguen tota mena de violències. Sergi Bassoles.
2: Pomes, maduixes, plàtans i tota mena de fruites i hortalisses que cobren vida i protagonitzen autèntics colabrots.
3: Sospecha algo. La mía me estaba oliendo la ropa, pero no sabe nada esa frutita ingenua.
2: Es tracta de les ja virals fruitinovel·les, un producte que presenta l'estructura clàssica d'un cereal amb la particularitat, però que els seus protagonistes són fruites aparentment innocents. Uns continguts generats amb intel·ligència artificial que arriben a milions d'espectadors mitjançant les xarxes socials.
4: Si este bebé sale una simple manzana roja como el otro mocoso, tú, él y lo que traes adentro se largan de mi mansión.
5: Augusto, ten piedad.
2: Uns continguts perillosos que rere una pseudoaparença d'innocència normalitzen comportaments i ideologies nocives.
6: Amb unes fruites que semblen molt simpàtiques per llançar contingut masclista, contingut racista, contingut suïcida.
2: Especialment preocupant, adverteix Marc Massip, psicòleg de l'associació Desconnecta, pels menors que majoritàriament visualitzen aquests continguts.
6: Si ets creient, resar, i si no, pots comprar el número de la rifa. Si els nanos veuen aquest tipus de contingut, pot passar que el nano no li tingui cap afectació, pot passar que sí.
2: Una Macedònia rere una pseudoaparença d'innocència infantil que amaga narratives extremistes i violentes que fomenten, segons els experts, la radicalització dels més petits.
7: A Ràdio Vila-sacra, cerquem i ens preocupem de la notícia que ens cal saber.
8: Vés a saber, tot és possible. No passa res.

0: Rialles per la meva mare.
1: No, no, ja, ja.
0: Pel meu germà. Pel petit de la família.
1: I d'allò.
0: Pel meu xicot.
2: Pela marinera.
0: I per les meves amigues.
3: Una aventura en família.

0: Música, informació, participació, programes, cultura.
1: Vols deixar-nos un missatge?
2: Hola, bon dia. Bueno, jo el que trucava és que com més endavant tires, més interessant és, perquè és molt interessant. S'aclareixen molts dubtes. Val.

saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Toca raonar.
1: Imaginem que els membres del Consell de Direcció de la Ràdio i la Televisió Pública el formessin persones de diferents partits polítics segons els resultats de les darreres eleccions. Imaginem que ells el que desitgen és que els programes, siguin de ràdio o televisió, vagin a favor dels seus partits polítics corresponents, sempre. Imaginem. Imaginem que el mateix passa als mitjans de comunicació privats, que per funcionar necessitarien, pues, publicitat, però a més, al no arribar, necessiten aquelles subvencions dels uns i dels altres. Imaginem. Fins i tot podríem arribar a imaginar que hi ha partits polítics que han creat el seu propi canal televisiu o el seu propi canal de ràdio o premsa i fins i tot xarxes socials, com és el cas del PP, amb 13 Televisió, la cadena COPE, el diari La Razón, ABC, per exemple. Imaginem que de la mateixa manera cada partit polític finança programes de ràdio i televisió concrets amb la finalitat de perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Imaginem que, a més, ho fan en diferents mitjans on també inclouen col·laboradors i periodistes afins, als quals, imaginem, els hi donen un sobresou per perjudicar sempre el contrari, sigui com sigui. Imaginem. Si tenim en compte que tot això sembla passar a les xarxes socials i a internet, on cadascú tira segons qui el finança i qui li dona diners, potser és molt d'imaginar que ens manipulen des de tot arreu. Ens manipulen de totes les maneres possibles i per boca dels més prestigiosos intel·lectuals i esperpèntics que omplen la nostra quotidianitat comunicativa. Imaginem. És clar que per imaginar no quedi, mentre ens ho permetin. Imaginem.

0: Hola, com esteu?
1: Volíem ajudar els qui més ho necessiten i vam pensar en connectar-nos amb la Creu Roja.
2: Es connecten per saber com estic.
3: Com a empresa, ens hem connectat.
4: És que ja vull connectar-me.
0: I tu? T'has connectat? Connecta't.
5: En moments com ara, responem. Connecta't ara a creuroja.org.
6: Un viatge en el temps.

0: gràcies al talent i l'esforç de catalans i catalanes de diversos sectors, la nostra cuina ha transformat la gastronomia mundial sense perdre les arrels. Tenim la concentració més alta d'estrelles Michelin per territori, repartides entre 62 restaurants. Catalunya, som la millor cuina del món.
1: La carn de pollastre és font de vitamina B3, necessària per transformar el que mengem en energia, i vitamina B6, que contribueix a la formació de glòbuls vermells. A més, el pollastre ens aporta àcid fòlic, relacionat amb la prevenció de malalties cardiovasculars i indispensable en els primers mesos de gestació per prevenir defectes en el tub neural del futur nadó. Ric en fòsfor, ferro i potassi, segons lleó experts, el pollastre és la carn que aglutina en major mesura els beneficis dels aliments d'origen animal i que posseix en menor quantitat els elements menys saludables dels mateixos.
2: I és que els productes catalans són salut.
3: Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
4: Compartint emocions.
5: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
6: A la carta, als restaurants. Aquí, sensacions plenes de sorpreses.

La feina al camp és una de les més sofertes que hi ha. A més de demanar una dedicació constant, les inclemències del temps poden engegar-ho tot en orris d'un dia per l'altre. A Sils expliquen que fa molts i molts anys una mala pedregada va acabar amb tota la collita sencera de blat. Per evitar que el desastre repetís, els silencs van encetar un ritual que consistia en beneir tot de panets i repartir-los entre la població davant de l'església. És el que es coneix oficialment com la Festa de les Ofrenes i popularment com la Festa del Pa i l'Empenta, perquè s'hi reparteix pa beneït i perquè hi acostumava a haver més d'una empenta per aconseguir-lo. La Festa de les Ofrenes se celebra encara avui cada divendres de Dolors, que és el divendres abans de Rams. Festa de les Ofrenes. Més informació al web municipal sils.cat.

0: que t'interessa, escoltar totes les veus. Conèixer les dues cares de la mateixa moneda. I entendre el que ens uneix. Perquè la desinformació divideix i el periodisme construeix.
1: Connecta amb Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: La Vall d'Aran ha registrat aquest estiu temperatures insòlites. Aquí les cases estan preparades pel fred, però no per la calor, i el mateix passem als edificis públics. A l'Hospital d'Aran s'ha començat a instal·lar aire condicionat en consultes i també a l'àrea d'urgències. Viella, Sofia Cabanés.
2: Quan van construir ara fa 40 anys l'Hospital d'Aran, pocs imaginaven que l'edifici hauria de fer front a temperatures més pròpies de la plana de Lleida que del Pirineu. Fins ara, l'hospital només tenia aire condicionat en àrees que requereixen de climatització, com els quiròfans, la farmàcia i el laboratori. Maria Àngels Borràs és la directora del Servici Aranès de Benestar i Salut.
3: Habitualment era Val d'Aran, les cases, els edificis, el que se preparen és de combater i red, no de calor, més ara, amb aquests tios que ens van arribant, ja que ho hem detectat. I l'altre problema és quan ets de just de tet, que encara és més calor, per això estan metent en marxa totes aquestes mesures correctures o tapaliar això.
2: De moment s'han instal·lat aires condicionats portàtils a les consultes, un sistema de refrigeració a urgències i ventiladors a les sales d'espera. Són actuacions provisionals a l'espera de les obres d'ampliació de l'hospital que haurien de començar enguany. Alfons Sanahuja, gestor de projectes d'Aran Salut.
4: Les obres jo crec que duraran uns 2 anys aproximadament. Vam dir, bueno, encara ens queden 2-3 estius, posem pingüinos. Amb els pingüinos, doncs, al principi, la temperatura dins el consultori ja serà suficient.
2: En les darreres setmanes, Viella ha estat 15 dies per sobre dels 35 graus i a Bossòst es va arribar als 40 graus.
5: Ràdio Vila-sacra.
6: Davant un futur tan canviant com incert.
7: Aquí recull d'interès, deixa'm la resta.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Todo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vilasacra. És amor per la ràdio. Només això.
2: Autotaller Joanola. Mecànica, electricitat, pneumàtics.
3: Líder europeu de taller multimarca.
2: Especialistes BMW.
4: Confiança i seguretat exclusives. Carrer Garrigàs 13, Figueres.
2: Telèfon 972 50 55 55.
5: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
6: La Generalitat de Catalunya ha convocat 1.587 noves places per accedir.

0: dels Mossos d'Esquadra. Si vols una professió en futur, compromesa amb les persones i amb projecció per créixer, aprofita l'oportunitat. Els Mossos i Mosses fan molt més que protegir. Formen part d'una policia moderna, preparada i propera. Treballen per la ciutadania des del compromís, la professionalitat i la responsabilitat. Pots presentar la sol·licitud telemàticament. Tota la informació a mossos.gencat.cat.
1: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segon, a través de les ones.
2: Sentiràs la diferència.
3: Chaotic World, pels petits i també pels grans. Cada dia és una festa. Més de 150 llits elàstics, camp de futbol de gespa artificial, bar, restaurant, festes d'aniversari, comiats de solter, escoles, empreses. Estem a la sortida Girona Oest a l'AP7 i també a Facebook, Instagram i a chaoticworldgirona.com. El trampolí parc més gran d'Europa us espera.
4: Tots els nostres records.

0: Moltes persones, escoles i associacions ens demanen com visitar les instal·lacions de Ràdio Vila-sacra. Fàcil, demana visita al 656-1970-62 i podràs venir i visitar-nos.
1: Darrere d'un somni hi ha una llicència d'activitat. Darrere d'una nova vida hi ha una prestació per naixement. Darrere de moments importants en la vida de les persones, els professionals, les empreses, les famílies, hi ha una gestora o un gestor administratiu col·legiat. Amb la meva gestoria, sí.
2: Ara toca calma.

0: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
1: Ai.
2: Ai.
1: I ara?
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Més d'un centenar d'ajuntaments de tot Catalunya ofereixen 310 solars per construir-hi habitatges protegits de lloguer assequible. S'hi podrien aixecar més 12.000 habitatges segons el Departament de Territori. Aquest és el resultat de la segona convocatòria de la reserva de solars que ha fet el govern per mobilitzar terrenys on edificar aquests pisos de lloguer dins l'anomenat Pla 50.000. Les comarques gironines i l'àrea metropolitana de Barcelona són els territoris que més n'han inscrit. D'aquests solars n'hi ha un terç que ja tenen un promotor per construir-hi o que l'Ajuntament s'encarregarà de buscar-lo. Per la resta, els consistoris delegaran la cerca de constructor a la Generalitat.
0: La tria de notícies del dia de Ràdio Vila-sacra. Ser a prop vol dir veure les coses més bé.

0: 2.0. Un viatge al punt on va néixer la ciutat, un viatge a través de l'art. Ausatans, romans, visigots, noblesa, bisbes, intel·lectuals, la festa negra. Però no patiu. Quan sortiu del Vic.0 tornareu al segle XXI i descobrireu la ciutat de Vic. Vic.0.cat.
1: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
2: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
1: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: Figueres a escena.cat, la web de la cultura a Figueres.
1: I parlant d'emocions.
2: 2. A punt per dir sí?
3: Yes.

Radio Vilasacro, la radio que experimenta. Has arribat a pensar i raonar la quantitat de temes, informació, música, curiositats, varietat i estil que t'oferim en una hora? Doncs només a Ràdio Vilasacra. És amor per la ràdio. Només això.

may have, Papa may have, but God bless the child. That's

0: Quan una societat creu en la cultura, creix amb ella. Això és creure en la cultura. Això és créixer en la cultura.
1: Que bo!
2: Déu-n'hi-do. D-E amb accent obert. No, tancat, U, guió, espai... Uf! Quina cara!
3: No em facis això.
4: Ah, m'he perdut. Torno a començar.
2: Què diu el carrer? Sabran dir-me l'equivalent en català dels següents refranys? Alguns poden ser literals, però d'altres no tant. Donde fueres, haz lo que vieres.
5: Donde vagis?
6: Vagis on vagis... Fes el que vulguis.
7: On vas anar, fes el que veus.
6: D'on siguis, fes el que...
5: Fes el que vols.
2: Més o menys. Allà on vas, fes com veuràs.
6: Exacte.
2: Exactament. Tira't més dos tetes que dos carretes. Ostres.
5: Tira't abans dos tetes que dos carrets.
2: Com diries tetes en català? Un parell de...
6: Pits.
2: O...
6: Peres. De mamelles?
2: Un parell de mamelles.
7: Dos mamelles que dos carros.
2: Fan dels homes de les dones. Ti...
6: Titelles.
2: Titelles. Un parell de mamelles fan dels homes titelles.
5: Això és la traducció.
2: Sí, és vale. Com ho diríem en català. Vísteme despacio que tengo prisa.
5: Vesteix-me'n poc a poc, que tinc pressa.
7: Vestis-me espaiet, que tinc pressa.
2: A poc a poc i...
5: I bona festa.
2: A poc a poc.
6: A poc a poc i bona lletra.
2: Déu-n'hi-do.

0: Atenció.
1: Atenció.
2: Atenció.
3: Atenció. Evita follons, descontrol o el tu més entre els de sempre. Desconnectant dels de sempre i afegint-te a la família de Ràdio Vila-sacra. Aquí, estar al dia, aprendre i sentir sensacions en un sol lloc.
2: I amb la millor companyia.
4: Vull pintar el pis per acabar les reformes.
5: Bona decisió. I ara, l'altra bona decisió.
4: Quina?
5: Triar Mercadal Pintors, amb anys d'experiència. També treballen al microciment, estucs, paper pintat, façanes. Demana pressupost. Són molt professionals, fins i tot per empreses.
6: Mercadal Pintors, Girona i Comarques. 645 913 173 i a Instagram. Transformem llars.
7: Comprar els llibres de text mai havia estat tan fàcil. A Abacus tenim les llistes de la teva escola perquè puguis fer la teva reserva al nostre web ràpid i sense cues. Podràs utilitzar el teu val escolar durant la recollida a la botiga. I recorda, et garantim el millor preu. Abacus, si tu hi creus, nosaltres t'hi portem.
8: Encara no tens el teu Marcelinus?
9: Marcelinus és un jersei dissenyat i confeccionat íntegrament a Olot, amb una producció limitada. El jersei de tota la vida, amb un aire renovat i contemporani, però accessible, com tu.
8: Que no se t'escapi cap detall. Mira't la pàgina web marcelinus.cat i veuràs com fem els nous Marcelinus i on pots trobar-los.
9: Marcelinus, jerseis amb nom propi.

0: Gràcies per sintonitzar-nos i convertir aquest espai en el teu lloc preferit. Ràdio Vila Sacra, sempre amb tu.
1: I és que de Ràdio Vila Sacra, només Ràdio Vila Sacra. Què vols fer-hi? És el que hi ha.

0: Jo t'encantarà.
1: Vale.
2: Contestador 972-51-1268. WhatsApp 656-1970-62.
3: WhatsApp. Hi ha llocs que es viuen, que s'escolten i que recorden molt temps després que s'acabi l'estiu. L'Empordà és exactament això, on l'estiu sona millor. Una emoció compartida entre sa majestat tramuntana, el mar Mediterrani i la música en quasi tots els seus vessants. Tot s'omple de melodies que converteixen cada nit en un cel estrellat. Aquí, la música no és només entreteniment, és una manera de connectar amb el paisatge, amb la gent i amb aquella sensació de llibertat que només l'estiu sap donar. L'Empordà ha aconseguit convertir-se en una de les grans capitals culturals del país, gràcies a una oferta musical extraordinària, demostrant que la música continua sent una de les formes més autèntiques de compartir emocions. Però l'oferta va molt més enllà. La música i el paisatge dialoguen d'una manera tan natural que continua demostrant que la cultura és també patrimoni viu, capaç d'unir generacions en un mateix escenari. On la música, la reivindicació, el patrimoni i la gastronomia prenen una personalitat pròpia que només l'Empordà podria oferir. Aquí no cal escollir entre cultura i passatge. Tot conviu, tot suma. En un món que sovint viu massa de pressa, l'Empordà ens recorda que encara existeixen espais on aturar-se, respirar i sentir. I quan la música acompanya aquest privilegi, es converteix en memòria.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetirás.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: és Ràdio Vila-sacra.
1: Sol de luz tarda, sol de luz tarda.
2: Vine a Empúria Brava. Bars, restaurants, discoteques, comerços, amics, amigues i concerts al costat del mar, gratuïts. A l'estiu tot és millor a Empúria Brava. Comissió de Festes d'Empúria Brava. Ajuntament de Castelló d'Empúries i Empúria Brava.
3: En aquesta emissora experimentem, juguem, provem, busquem i practiquem amb tot allò que el món audiovisual genera. Ho fem sense ànim de lucre i per pur amor a l'art, i per oferir quelcom que res a veure't a veure amb res, ja que

0: 95.
1: Que sí, que sí. Cerquem, observem, seleccionem, mesurem i compartim. A la seva hora, dins el seu bloc corresponem, el més i millor de tot el que genera la comunicació i creativitat. Que sí, que sí. Sense barreges absurdes i sempre d'acord amb un ordre mental adequat. A les millors sensacions per sentir i gaudir més. A què és fàcil d'entendre? Que sí, que sí. Doncs mil gràcies per entendre i llibertat per sentir i gaudir. Sempre, això sí, al teu aire i amb allò que el teu cervell sigui capaç de raonar.

0: Tens més de 60 anys i et trobes sola o sol?
1: Amb Ràdio Vilasacra Maijo estaràs.
2: Deixa un missatge al contestador i et trucarem per conversar una estona amb tu cada cop que vulguis.
3: Ràdio Vilasacra, sí que sí.

0: Has escoltat una novetat musical de la setmana a Ràdio Vila-sacra i de bona gana.
1: Ara, obrim nova carpeta de sensacions. Segons estil, hora i moment. Aquí, la barreja tal com cal, evidentment.
2: Heu entrat en una propietat protegida. Si us plau, identifiqueu-vos.

0: Si respectem el descans dels veïns i veïnes. Si baixem els mobles el dia que toca. Si netegem el calgós en bruta. Si mantenim els carrers nets.
1: Tot serà més bonic si treballem en equip.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
3: Els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
4: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia, i de ferrocarrils puguin veure la composició que portarà al seu servei.
3: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
2: Selecció detallada per a tu. 24 hores al dia. Ràdio Vila-sacra. I dona't una alegria. Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.

0: Propostes en xarxa.
1: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. I va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. Amb vehicle, amb bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a mare

bròquil i el bròcoli són el mateix? Tant bròquil com bròcoli són paraules italianes que hem incorporat en català. Tenen el mateix origen i per això s'assemblen tant. Venen de bròccolo, que vol dir brot. En realitat venen de bròcoli, que és el plural de bròccolo. Segona cosa, bròquil i bròcoli volen dir el mateix? Tot i que tenen el mateix origen, no. No volen dir el mateix. El bròquil és d'un color més clar. En canvi, el bròcoli és una verdura d'un verd més fosc. La paraula bròquil la vam incloure al català fa diversos segles. Per això ha tingut prou temps per anar agafant una forma catalana. En canvi, la paraula bròcoli és més nova, perquè aquesta verdura fa menys temps que la cultivem. I com que ha viscut menys temps dintre el català, bròcoli encara té una forma més italiana que catalana. I amb això s'ha acabat el bròquil.

0: viatge en el temps.
1: Si de com ha de llovir la sacra, solo ha de llovir la sacra. Y los estamos en el cielo, lo tenemos claro.
2: Busques feina? Comença a treballar a Amazon en qüestió de dies. Apren a la feina encara que no tinguis experiència prèvia en logística. Aviat podries guanyar un bon salari com a mosso o mossa de magatzem a prop de casa. La teva propera feina t'espera. Sol·licita-la.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre.
2: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Parla vostè que a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
3: Si vols deixar de patir, Ràdio Vila-sacra de Bon Matí.

0: I parlant d'emocions,
1: 63. Atenció al Festa Festa.
2: El programa dels diumenges a la una del migdia. Festa Festa.
1: El programa de cultura popular i associacionisme compromesos amb allò que tant ens agrada, que és la cultura popular. Sigueu molt benvinguts.
2: Festa Festa.
3: Amb Amadeu Carbó.

0: Oferir i fer el que fa tothom, ho fa tothom. Aquí sensacions.
1: 22.

0: La bici em dóna més llibertat. Puc anar amunt i avall i arribar a tot. La feina, els encàrrecs, el gimnàs, la casa... Ara la ruta la planifico jo. I el temps també me l'organitzo jo.
1: Arribar a més llocs i que et costi menys esforç. En bici,

0: ara, propostes comercials, sensacionals.
1: Comercials sensacionals.
2: Quin plaer arribar a casa i no a una sauna, perquè l'aire condicionat no pensa.
3: Airzone és un sistema que s'afegeix a la climatització de casa o de la feina i que es pot, per exemple, encendre des del mòbil abans d'arribar-hi. Algú havia de repensar la climatització? Airzone.
4: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
5: Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Barcelona Music Club, el futur de la música.
6: Si busques una residència per estar sempre amb la millor companyia, a Vallesol hi trobaràs assistència mèdica integral, alimentació variada i adequada, activitats de lleure diàries, amb instal·lacions modernes i obertes. Informa't al 900 24 24 25 o a vallesol.es. Vallesol, ens dediquem a tu perquè t'ho mereixes.

0: en el 107 de la FM.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: Si vols desconnectar de tot,
3: Ràdio Vila-sacra.
2: No hi ha altra forma.

0: Garcia, Puig, Ferrer. No tenim els teus cognoms, però si el que et mou és salvar vides i ajudar els altres, som part de la mateixa família. Inclou Metges Sense Fronteres al teu testament per continuar estant sempre al nostre costat. Informa-te'n a lafamiliamésllunyana.org o al 900-494-275. 900-494-275. Metges Sense Fronteres.
1: Radio Vila Sacra rompe moldes y como rey de España no lo puedo permitir.

0: Informem, eduquem, entretenim, preservem la memòria col·lectiva i recuperem el patrimoni, entre moltes altres coses. La ràdio és un mitjà de comunicació que ha perdurat al llarg dels anys.
1: Tens alguna cosa a dir?
2: 972 51 12 68.
1: Digues la teva i t'escoltarem.
3: Contestador 972 51 12 68. WhatsApp 656 19 70 62.
4: WhatsApp.
5: Xavi, de veritat, bona tarda. Mil gràcies. Me n'alegro molt de que estiguis aquí a la ràdio, perquè es nota que li poses l'agulla, les ganes, i ets un home de poble, de veritat, en el sentit de portar coses. De veritat que me n'alegria molt de que fessis més coses, de que jo et pugui ajudar. Compta amb mi, eh? Et felicito perquè veig la teva feina i ningú es dona, eh? Vull dir que de veritat que això s'ha de conèixer a tot arreu. Una passada. Et felicito. Una abraçada. Endavant en tot. Gràcies.
6: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
7: Truca!
6: Repetiràs. Ràdio Vila-sacra, tot un arxiu audiovisuals de la nostra història plena de sensacions.
8: Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que amb esforç i sacrifici han fet avançar la societat fins als nostres dies. Volem mirar enrere en el temps i crear espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària.
6: Això és Ràdio Vila-sacra. En exclusiva.
9: Miralls de memòria.

0: Xo de luz tarda.
1: Em desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci, per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
2: Vila-sacra, la capital del món.
1: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.

0: Com a ciutadà, tens dret a demanar i obtenir tota aquella informació que hagi estat elaborada o adquirida per les administracions públiques. El dret d'accés a la informació contribueix a construir unes institucions fortes i a fomentar la qualitat democràtica. Utilitza'l.
1: Doncs ja ho veus. Més clar, l'aigua.
0: 012, la millor resposta.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Roses incorpora la intel·ligència artificial per reforçar la vigilància a les platges. Una càmera analitza a temps real què passa dins l'aigua i alerta els socorristes davant d'un possible ofegament. Girona, Gemma Esteve.
2: La càmera s'ha instal·lat a la platja de Santa Margarida, la més llarga i concorreguda de Roses, concretament en un tram proper a l'Espigó, on hi solen haver corrents marins. La càmera no grava, però dona senyal constant a l'empresa encarregada del projecte. Si la intel·ligència artificial detecta un possible ofegament, avisa la persona que monitoritza les imatges i aquesta avisa els socorristes perquè intervinguin. El regidor de platges, Lluís Espada, explica que l'objectiu és detectar aquelles persones que puguin patir una complicació dins l'aigua.
3: Un desmai, algú que està intentant nedar de forma irregular, per dir-ho així, algú que està com allò intentant treure el cap fora de l'aigua, que submergeix, clar, hi podrà haver molt tipus de comportament. Només actuacions que ens afavoriran aquest control i aquesta seguretat que volem a les platges.
2: Si dona bons resultats, es posaran més càmeres a altres platges del municipi. Platja d'Aro és l'altra localitat de la Costa Brava que ja compta amb aquest sistema des de principis d'estiu. De moment ha instal·lat una càmera a la zona de Ridaura, al sud de la Platja Gran.
0: Ràdio Vila-sacra selecciona notícies per a tu.
4: On eres tu el dia de l'eclipsi?
5: Jo? Relaxada a casa escoltant Ràdio Vila-sacra. I, esclar, gaudint de la vida lluny del bullici i les cues. Amb unes tapetes i un bon refresc.
6: Jo també.
7: Jo també.
8: Jo també.
9: Jo també.
10: Jo també.
11: Jo també.

0: informació, música, entreteniment.
1: Ràdio Vila-sacra, la de l'Empordà. I punt.
2: EmpordàJove.cat. Tota la informació que t'interessa a un clic.

0: Uau, déu-n'hi-do.
1: Quan ets davant d'un expert, de seguida te n'adones. Per això, quan comptes amb la teva gestoria, saps que estàs en bones mans. Siguis empresa o particular, la nostra experiència és la teva tranquil·litat. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats. Mirem per tu.
2: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.

0: Veniu, veniu. Us revelarem un secret.
1: Després d'un matí de platja, res de sofà. Chaotic World. Totes les tardes tardeu a Croquits. El primer i únic per la mainada. A partir de 7 anys. Amb jocs, acrobàcies, sempre amb l'atenta mirada dels monitors i els pares prenent alguna cosa sota l'aire condicionat. El trampolí park més gran d'Europa us espera a tots. A la sortida Girona oest de l'AP7. chaoticworldgirona.com. També Instagram.
2: Pensa en un producte.
3: Viu l'estiu perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia amb Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a PortAventuraWorld.com.
4: 100% Empordà.
5: Vols registrar la jornada laboral? Tainet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. Tainet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.

0: Has vist aquella senyora en moto? Però quina edat té? Encara caurà.
1: Però on va? Ostres, al grup de classe tinc una dona de 70 anys. Ens tocarà fer la seva feina.
2: Aquestes frases tenen un nom, edatisme. L'experiència, les ganes d'aprendre i el talent no tenen edat. L'edatisme és una forma de discriminació que menysprea les capacitats de les persones per la seva edat. Més informació a diva.cat/edatisme.
3: Si l'edat no em limita, per què ho has de fer tu?

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sau, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Pitufos, pitufitos, vamos a pitufar.
2: Hola, cracks, sou uns cracks.
3: Este programa és d'hòstia!
2: Sou culerots.
4: Sóc un oient del vostre programa i de la vostra ràdio. Endavant i màquina, que això va collonut.
5: Ei, que som uns cracks, som els millors.
6: Ei, sou els millors.
7: Hola, sou la hòstia, condueixo i escoltam-vos a vosaltres i des de luego que m'ho passo teta, tio. Sou la canya, sou els millors, tio.
8: Que tiene España son lo mejor que escuché de radio. Felicitaciones, son muy, muy, muy grandes y sí, sí, son buenos, muy buenos.
9: Jo des d'aquí em repeteixo com l'Alioli, però més igual, vull donar les gràcies a la vostra emissora perquè és l'emissora que sentirem, que sentim i que tenim posades les 24 hores del dia, perquè és impressionant veure que us preocupeu de la gent de peu, perquè a vegades les coses petites són aquelles que ens fan grans.

0: όλα δεν importa. Αιξίδε κλά.
1: Πάρεο βελουρέλια. Amb el manteniment del servei tècnic oficial de Saunier Duval, s'oblidarà de la seva caldera i de la revisió obligatòria. Despreocupis, ens encarreguem de tot. Informeu-vos a la nostra xarxa de serveis tècnics trucant al 93 305 0382 o a saunierduval.es.

0: Tries la llet de la cooperativa lletera Campllong. Tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
1: Silenci! Silenci! Xxxt!

0: Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany, per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
1: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra.

0: Show de luz tarda. Show de luz tarda.
1: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
2: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
1: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.
3: Un viatge en el temps.
4: Confirmat.
5: Original?
6: Sí.
5: Única?
6: Sí.
5: Creativa?
6: Sí.
5: Entenedora?
6: Sí.
5: Divertida?
6: I tant.
5: Intel·ligent?
6: Molt.
5: Innovadora?
7: La principal.
8: A més...
9: Sensacional.
10: Ei, a l'Alt Empordà.
11: Sí.
12: Ah, quina sort.
13: Un espai de 5 estrelles.
14: Atents!

0: No escoltar aquesta emissora si saps molt de qualsevol tema. Al quedar enganxat sentint sensacions, se't podria acumular cultura al cervell.
1: Atenció! Des del nostre oasi particular.

el Joan Petit com balla. No pensis tu que balla de qualsevol manera, perquè tu diries que de qualsevol manera, no, de qualsevol manera, no.

0: m'encanta.
1: T'encanta?
0: Sobretot els xurros.
1: Els xurros, t'agrada?
0: Sí.
1: Al matí o...?
0: Home, al matí millor.
1: Al matí. Ah. Acostumes a menjar
0: mai,
1: xurros?
0: Mai, mai.
1: I xocolata?
0: Sí, molta, molta. Molt bé per la depressió.
1: Ah, sí?
0: I quan estàs trist, menges una taulera de xocolata després d'haver sopat allà al sofà i te posa les piles, tu.
2: Ui,
1: Li agrada la xocolata amb xurros?
0: Sí.
1: Li agraden. Esmorza habitualment al matí o algun dia xocolata?
3: Bueno, si tinc a casa, sí. Els diumenges o així, si en comprem i en fem. Però el dia de setmana no. M'agrada més la xocolata que els xurros.
1: Habitualment esmorzes o algun dia a la setmana esmorzes o quan esmorzes, aviam?
3: Per Cap d'Any.
1: Per Cap d'Any.
2: Vale, vale, vale.
3: No.
1: Mai t'ha agradat el xocolata
3: no.
1: amb xurros?
3: Bueno. Ui, sí, tant.
1: Els matins o els diumenges o...?
3: Els diumenges, però al matí, per això, eh?
1: Sí.
4: Cunyà!
1: T'agrada el xocolata amb xurros?
5: No.
1: No.
5: Gens.
1: Però ni la xocolata ni el xurros.
5: Ni la xocolata ni el xurros.
1: Molt bé. T'agrada el xocolata amb xurros?
6: Sí, m'agrada molt.
1: T'agrada. En menges algun cop a la setmana?
6: De tant en tant.
1: De tant en tant.
6: Em sali bé.
1: Li agrada el xocolata amb xurros?
6: No.
1: No. No li han agradat mai?
6: No tenia xurros.
1: Mai.
6: No.
1: El xurro tampoc?
6: No.
5: Sí.
1: Em menges de tant en tant?
5: Sí, de tant en tant, sí. Sobretot quan vaig a Madrid.
1: Ah, per què a Madrid?
5: Perquè és típic, era allà, més que aquí. I allà, pues, com que ets a Madrid, sembla que també eren més ganes de menjar-ne.
1: Ah. Ah, és típic d'allà?
5: Sí. Ah, no. Les porres, en diuen. Porres con chocolate.
1: Ah. Bueno.
7: Es coña, ¿no?
1: No, en serio, en serio.
7: Sí, ¿on está la radio?
1: No, en serio. Es, ¿te gusta el chocolate con churros o no?
7: No. Que me está comparando, ¿no?
1: Es verdad, ¿eh?
7: No.
1: ¿No te gusta el churro?
7: No.
1: Muy bien.

0: Si per l'abril sents tronar, ordi i blat no faltarà.
1: Ràdio Vila-sacra és una gentilesa del poble de Vila-sacra per l'Alt Empordà i pel món.
2: Benvinguts a Ràdio Vila-sacra, emissora líder a casa dent. Demà m'enxamparàs.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: L'Ajuntament de Barcelona subvencionarà amb 400 euros la compra de bicicletes elèctriques urbanes o plegables. Els ajuts seran de 800 euros per la compra de bicicletes de càrrega. Està previst que aquesta nova línia d'ajuts s'obri al llarg del primer trimestre del 2027 i se'n podrien beneficiar més de 2.000 persones cada any. La tinenta d'alcaldia de l'àrea de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Laia Bonet, exposa el principal objectiu.
2: Volem generar totes les condicions per poder incrementar l'ús de la bicicleta i facilitar l'accés a les bicicletes elèctriques. D'aquesta manera podem cobrir també distàncies més llargues, desnivells i esdevenir així una alternativa de mobilitat per moltes persones.
0: Selecció informativa de Ràdio Vila-sacra.
3: Per què és que ningú respon?
4: Per què estem envoltats de savis, llestos, cracs, influencers i tertulians que saben de tot i el món no millora de cap manera? Per què cada 3 mesos tots els mitjans de comunicació diuen que són líders d'audiència segons els estudis que ningú no demostra?
5: Per què el món, amb les seves vivències i experiències, amb les seves innombrables guerres, va de mal a pitjor cada cop? Perquè els mitjans de comunicació sempre són els mateixos d'un canal a l'altre, d'un programa a un altre. Per què passa el mateix amb els tertulians? Per què els premis de comunicació importants sempre se'ls reparteixen els mateixos?
3: Si tens algun per què més, 972-51-1268.

0: Radio La Sacra.
1: Va, anem a fer l'animal.
2: Ah, sí...
1: sí. Bueno...
3: Xoc de luz tarda. Xoc de luz tarda.
4: Ràdio Vila-sacra, més que una emissora, una obra d'art.
5: Escolta, capa... Digues, digues.
6: Digue-m'ho.
5: Ara ens passa allò tan divertit, de digues tu, no? Digo jo.
7: I diu jo.
5: Espera, no parlis. Ara parlo jo, Miqui. Et deia que cap
6: bé,
5: a dos
6: escolta,
5: quarts...
6: Xavi, un segon.
7: A uno a su bola. Jo, jo.
8: Lo que hace la gente por salir a la tele, ¿eh?
9: Teatro del bueno.
10: Si no ets jutge professional, deixa de jutjar. Demostra que pots superar amb fets el que...

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Maliceta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Fer un vermut és fer amistat, és sentir-se a gust, és desconnectar. La fórmula secreta per fer únics els teus moments especials. Perquè la millor companyia es mereix el millor vermut.
2: Vermuts Miró, l'autèntic vermut de Reus, des de 1914. Vermutmiró.com.
3: Estàs en el 107 de la FM. I jo sóc la Pera. Xavi!

0: informació, música, entreteniment.
1: Ateno, portem més de 30 anys cuidant els menjadors escolars amb menjar saludable de proximitat i de temporada.
2: Cuinem seguint el receptari de la cuina tradicional catalana.
1: Oferim projectes educatius propis per a reduir el soroll al menjador, potenciar l'autonomia dels infants i millorar la resolució de conflictes.
2: Vols un espai de migdia divertit i innovador?
1: Tria Ateno, cuina i lleure de proximitat.
3: Bon Preu i Esclat us ofereix aquest espai.
4: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. I la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible.
5: Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

Pneumàtics Pou, reparació de pneumàtics i equilibrats. Polígon industrial Vilamalla. Carrer Tramuntana número 3334, amb el telèfon 972 52 50 54 i 972 52 60 54. Reparació de tot tipus de pneumàtics. Servei 24 hores. Telèfon mòbil 627 56 78 93 i 627 56 78 91. Centre a la Jonquera. Polígon industrial Mas Morató. Parcel·la 5, Avinguda Euskadi. Telèfons 972 55 41 22 i 972 55 40 51. Servei 24 hores. Telèfon 627 56 78 93.

0: Buscant feina?
1: Sí, m'agradaria treballar a l'administració pública, però no sé per on començar.
0: Doncs pel Fido. És un cercador en línia amb totes les ofertes de feina del sector públic a Catalunya. A més, pots crear alertes amb les teves preferències i rebre les ofertes que encaixen amb el teu perfil.
1: Com es deia?
0: Fido. Apunta. Fido.diva.cat. Subscriu-te al Fido i troba feina a l'administració pública. Fido.diva.cat.

0: tens de tot a prop de casa.
1: Quin mal rotllo, no?
2: Com hi ha pogut caure?
3: No sé, però aconsellar-lo per sortir-ne és el millor que podem fer.
4: Li direm que UpHill és un centre especialitzat en tractament d'addiccions.
3: Alcohol, drogues, ludopatia, pantalla, sexe...
5: UpHill, a la carretera de Barcelona 5 de Girona. Telèfon 609-65-73-84. 609-65-73-84.
6: Primavera, viatja i desconnecta de veritat. Posa el teu cotxe en mode avió. Aparca el pàrquing oficial d'Aena i oblida't de les preocupacions. Còmode, proper i disponible a l'aeroport a un pas de totes les botigues i serveis de restauració. Estalvia i reserva ja des de l'app o a aenaparking.com.
7: Mare meva, quin somni!
8: Tot Brasa, bar, restaurant, esmorzars de forquilla, entrepans, menú diari, arrossos, barbacoa, plats combinats. Gaudeix també de la nostra àmplia terrassa. Per cada consumició, tapa gratis. Tot Brasa, Girona, la plaça de Salt número 1, de 8 del matí a 12 de la nit. Restaurant Tot Brasa.
9: Ja pots comprar el tiquet del sopar comtal de l'edició de Terra, de Trobadors, Castelló d'Empúries 2026.
10: Vestimenta obligatòria, indumentària dels segles 13, 14 o 15. Menú 2026, pa i sal, escudella empuritana amb pilotilles, xai del comtat a la brasa amb allioli, mongetes verdes i albergínies, coca del trobador i vi dolç de fogatge. Aigua, vi i cervesa inclosos.
9: Taules en 6 zones, totes encarades a l'escenari. Preu, 30 euros. Compra el tiquet a castelloempuriabrava.covin.com.

0: decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
1: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
2: Com?

0: sopar amb nosaltres?
1: Sí!
0: Seleccionat i mirat de ben a prop.
2: I parlant d'emocions...
3: 88.

0: Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya engloba un grup de professionals sanitaris amb les competències necessàries per millorar la salut de la ciutadania.
1: L'alimentació és la base per un bon estat de salut i per l'adquisició d'hàbits saludables i sostenibles.
0: Confia en la teva dietista nutricionista col·legiada. La millor inversió en salut.
1: Més info a codinucat.cat.
2: Tens gust per allò sorprenent? Tens sensibilitat i capacitat de comprendre? Cosa que ningú sap fer amb estil, organització experimental i sentit de l'humor. Doncs tu ets Ràdio Vila-sacra. Per què ens hauríem d'enganyar a aquestes alçades d'evolució mental? El que enlloc sentiràs. Felicitats!

0: Salvador Dalí, pinta'm un somni.
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: Hola, bon dia. Soc Marisa Pérez, del programa Saber i Ganar, i volia agrair-los la carta que vam fer amb uns imants per una de les nostres concursants i per part de l'equip. Els hi faig saber que seran entregats aquests imants, d'acord? Moltes gràcies.
4: Enviado el 13 de mayo a las 12 horas 10 minutos.
5: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
6: Truca!
5: Repetiràs.
7: Que bo. Mereix una cançó.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol, camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
2: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
3: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que estaba en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
4: Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
2: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics amb un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
3: I que està en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.

0: Descobreix Fet al País. L'empresa de proximitat que abasteix a més colles castelleres, geganteres, falconeres i de foc del país. Visita fetelpaís.cat i gaudiràs de tot el vestuari casteller que necessites. Pantalons, camises, mocadors, dessuadores i faixes. Fet al País, al vostre costat.
1: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. I quan això passa, t'entusiasmes i ja no pots parar.
2: Sí, Ràdio Vila-sacra, sí!
3: Com?

0: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà, a Ixí de Clar.
1: Necessitem només 9 segons per crear-nos un prejudici sobre una persona. Imagina't si, a més, és cega de naixement. Però si esperes una mica més, als 13 segons, veuràs que, potser, el teu prejudici no era del tot real. Canviem junts l'enfocament? Eurofirms Foundation, potenciant la inclusió laboral de persones amb discapacitat.
2: La nit.
3: Estàs sentint Ràdio Vilasacra, emissora no convencional, on busquem, seleccionem i experimentem amb tot allò que la vida ens ofereix. Per aquest motiu, només trien si tens clar que som un arxiu audiovisual de sensacions. Per aquest motiu, busca altres alternatives primer i si no trobes allò que va amb tu, aquí t'esperem, evidentment.

Saps que hi ha mitjans de comunicació per donar i regalar? Tots, líders d'alguna cosa, tu! Tens videojocs per no descansar una setmana seguida. Xarxes socials i influencers de cuina, roba, estil... Això i allò que no s'acaben ni per casualitat. I no sabria dir qui en sap més. O sigui, si t'avorreixes, és perquè vols. I tranquil, no et preocupis per nosaltres, que som d'edició limitada i d'experimentació descarada. Així que tu a lo teu, que nosaltres anem fent el nostre rotllo.

0: Tries la llet de la cooperativa lletera Campllong. Tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
1: Cada cop més, abans de comprar, cal pensar.
2: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 € a la teva guardiola. Informa't a bonpreuesclat.cat/energia.

0: Anem a pams.
1: Sentir-se bé, tot i la situació.
2: És qüestió d'actitud.
3: Ràdio Vila-sacra, i on t'aràs.

0: les persones que són amables, que escolten, que deixen dir, que no punxen, que tenen una paraula agradable als altres, generen vincles. Fan cohesió en els equips, en les escoles, en les plantes d'hospital, i això fa la vida molt més agradable. Compta molt, amb qui estàs, amb qui convius, amb qui fas el viatge, no? Si tens la sort de conviure amb una persona amable, tens un tresor, cuida-la molt bé.
1: És Ràdio Vila-sacra.
2: Coneixement i companyia.
3: Bona nit.

¡Voilà! De unido. Un dubte que ens arriba sovint és la paraula mar. És masculina o femenina? El mar o la mar? En castellà és masculina, el mar. En català pot ser femenina i pot ser masculina, el mar i la mar. Si consultes l'Enciclopèdia Catalana, trobaràs que sempre es fa servir la mar. Això és perquè quan es va crear l'Enciclopèdia Catalana s'havia generat una tendència de diferenciar-se del castellà. Una curiositat dialectal és que se sol dir en femení als pobles que tenen un vincle amb el mar i se sol dir en masculí en els llocs en què no hi tenen cap relació. A les Illes Balears, que són unes illes enmig del mar, diuen la mà, en femení. Al Serrallo, al barri de pescadors de Tarragona, també diuen la mar. Però a Sabadell o a Terrassa, que són ciutats sense platja, diuen el mar, en masculí. No us sembla la mar d'interessant?

0: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
1: Et volem escoltar.
2: Més vull que sapigueu que gràcies a tots, als col·laboradors, pels bons ratos que ens heu passat.
3: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
4: Truca!
3: Repetiràs.

0: Espai gastronòmic
1: Zona Firal.
0: El restaurant del teu dia a dia i dels millors partits de futbol. La Lliga, la Champions, el Girona, el Barça, mentre gaudeixes d'unes bones tapes o un bon plat. Com a tu, a nosaltres també ens apassiona el bon futbol. Espai gastronòmic
1: Zona Firal. Carrer de Alemanya 21, Figueres.
0: Com a casa teva. Every day

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Recuperant els sons de tota una vida de ràdio.
2: I un dia com avui, d'ara fa 35 anys, es va publicar la primera pàgina web, una fita que millorava l'intercanvi d'informació entre usuaris. Des d'aleshores, internet ha evolucionat a passes de gegant, però també ho han fet els reptes als que ens enfrontem, sobretot en matèria de ciberseguretat. Avui hem volgut saber què podem fer com a usuaris per navegar amb garanties. Laura Zurriaga.
3: La quarta era d'internet s'articula a través de sistemes descentralitzats, d'objectes connectats, però sobretot a través de la intel·ligència artificial. Proliferar la desinformació i contrastar-la és essencial, assegura Bruno Pérez, pèrit informàtic forense.
4: Perquè estem en un moment en què entre les IAs i tot, tota la informació que tu trobis gairebé serà mentida. La veu és un identificador. Tu sents la veu d'un familiar teu i és el meu familiar. Vigila, ara mateix la veu es pot clonar. Val? Per tant, ara mateix sempre has de fer aquest doble factor de verificació.
3: A la societat de la immediatesa, navegant sovint, acceptem clàusules que permeten a tercers vendre les nostres dades. Un tresor per a empreses que tindran accés a clients potencials.
4: Les dades tenen molt de valor. El problema està que la gent no és conscient i no donen valor a les seves dades. Hi ha una cosa que es diuen els data brokers. Els data brokers són els que es dediquen a recopilar tota aquesta informació que tu vas deixant en aquestes petites pàgines web, en aquestes aplicacions que instal·les, que totes són gratuïtes i tu fots acceptar. Doncs tot això recopila una sèrie d'informació que això es ven en aquest data brokers. Diuen que actualment un data broker té cap a 100.000, saben 100.000 coses de tu.
3: L'expert apela a la pròpia responsabilitat de l'internauta.
4: Tecnologia i privacitat no van de la mà. Si tu toques una informació confidencial, mai de la vida la transmetis per un mitjà de comunicació en el que tu no controles res. Ets el primer que has d'agafar consciència i de dir, uita, sóc conscient, hi ha una part de la meva vida que me la vendré, però sí que una altra no me la vull vendre.
3: I insisteix, contra el segrest de comptes cal activar el factor de doble autentificació.
4: A on? En els comptes d'Instagram, a on? En el teu WhatsApp, a on? A la teva compte de Gmail o a la teva compte d'iCloud. Ets tu que tanques o no tanques la porta de casa.
3: La divulgació és clau, diu, per reduir l'escletxa digital que afecta principalment les persones grans.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber i no la que ens volen fer saber.
5: Seleccions musicals per emportar-se.

0: Adieu.
1: La llei 5/2003 de prevenció d'incendis forestals té com a objectiu protegir les persones i els béns ubicats dins de terrenys forestals o a menys de 500 metres, sense cap excepció. La manca de gestió forestal i l'abandonament de les zones rurals ha comportat una modificació del paisatge en pràcticament només una generació, de manera que ha augmentat considerablement la superfície forestal i, per tant, el combustible per cremar. Aquest fet, juntament amb el canvi climàtic, fa que existeixi un alt risc d'incendi forestal i que les cases i altres edificacions siguin molt vulnerables al foc. Avui en dia, els incendis forestals poden arribar a tenir intensitats extraordinàries, cosa que dificulta enormement les tasques d'extinció, sobretot en zones habitades. Per això, la llei obliga a assegurar una franja de protecció d'almenys 25 metres al voltant de les edificacions, nuclis de població i urbanitzacions. També s'han de mantenir les parcel·les interiors i les zones verdes en les mateixes condicions de les franges, ja que una guspira pot saltar fins a centenars de metres de distància i cremar tanques vegetals o qualsevol altre material inflamable. S'ha de tenir en compte que un incendi forestal també es pot iniciar dins d'una zona habitada i propagar-se cap al bosc. Les condicions d'aquestes franges d'almenys 25 metres són: evitar la continuïtat del combustible, mantenir els arbres podats i espaiats, amb un mínim de 6 metres entre ells i el sotabosc desbrossat. S'ha comprovat que mantenir aquestes franges de protecció redueix molt l'alçària de les flames, disminueix la radiació, la intensitat del foc i el llançament de focus secundaris. Per tant, si protegeixes casa teva, en cas d'incendi forestal, estaràs segur dins la teva llar i evitaràs una possible evacuació. L'obligació de fer i mantenir la franja és sempre del propietari de l'edificació. I l'obligació del propietari dels terrenys contigus és permetre que es faci i es mantingui aquesta franja. Els propietaris de les parcel·les interiors i zones verdes han de mantenir-les netes.

0: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peraldo, Max Navarro, Iseo en Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat. Amb la col·laboració d'Estrella Damm.
1: Els temps estan canviant. L'energia és cada dia un bé més preuat. Per això a Termor fabriquem sistemes de calefacció i d'aigua calenta per aerotèrmia més eficients i que consumeixen fins a un 70% menys. Perquè l'estalvi energètic ja no és una alternativa. És l'única alternativa. Termor. Creiem en el confort tèrmic.
2: I parlant d'emocions...
3: 85.
4: Benvinguts, els que encara escolteu la ràdio, a la ràdio.

0: aquí actua amb seny és la millor recepta.
1: Vine a sentir.
2: Saltem amb el teatre.
3: Impulsem els nostres escenaris.
2: Saltem amb el circ.
3: Impulsem les nostres carpes.
4: Saltem amb la poesia.
3: Impulsem les nostres lletres.
4: Impulsem la cultura.

0: Dani.
1: Original, única, original, creativa, única, entenedora, creativa, divertida, intel·ligent, innovadora.

0: Bona nit.
1: Som catalans. Mengem pernil de jabugo. Prenem vi de la Rioja. Anem a prendre el sol a Andalusia. Visitem el Museu del Prado i anem al teatre a la Gran Via madrilenya. Som europeus, no excloents. En una Catalunya estat, continuarem consumint productes espanyols de qualitat i farem turisme a tot el món, incloent Espanya. No facis el joc als demés. Sigues intel·ligent. Dona exemple. Per una Catalunya estat dins d'Europa amb lligams econòmics i culturals amb la resta del món.
2: 107
3: FM. Les grans reflexions de Pau Riba.
4: Reflexions?
3: Aquesta setmana...
5: Com preparar-nos per una bona acampada?
6: Bé, una bona idea seria crear una acampada xarxa. Les acampades han nascut a les places. Una acampada xarxa seria acampar a totes les places possibles i, linealment, també a tots els carrers que unissin plaça amb plaça, de manera que l'acampada no es concentrés en un sol espai, sinó que cobrís la ciutat entera.
2: Tot és molt confús.

0: Acusado. Acusat. Testigo. Testimoni. Abogada. Advocada. Tothom qui participi en un judici té dret a fer servir el català. Fer servir el català no canvia la sentència. Inocente. Innocent. Fem justícia al català. Tots en som responsables.
1: Fem-ho bé. Fem-ho tot. Fem-ho possible. Generalitat de Catalunya.

0: informació, música, entreteniment.
1: Paradores és per als clàssics i per als clàssics moderns. Per als molt romàntics i els molt familiars. Per als amants de la història i de les històries. És per aventurers, foodies, esportistes, dormilegues. Paradores. Per a tots. Hotels i restaurants des de 1928.
2: Apuja el volum.
3: Pels amants de les platges. Pels amants de la natura. Pels amants de la història. Pels amants dels animals. Pels amants de l'espectacle. Pels navegants. Pels esportistes. Pels de la festa. Pels de les emocions fortes. Pels musicals. Pels pirotècnics. Pels que passegen. Pels de la pesca. Pels de fer de mà. Pels gastronòmics. Pels que es cuiden. Pels shoppers. Pels que reformen. Pels del quilòmetre zero. Pels que es relaxen. Pels de piscina, viatgers, inversors, ociosos. Pels de carn, peix, verdures i dolços. Hi hagin hagut guerres, crisis o pandèmies, com cada dia, obrirem per tu. Gràcies per confiar en nosaltres. Junts serem més forts. Descobreix tot el que et pot oferir Castelló i Empúria Brava a castellocomerç.com. Associació de Comerciants de Castelló i Empúria Brava.
4: Ràdio Vila Sacra, la de l'Empordà. I punt.

0: Ràdio Vilasacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.
1: La cultura et fa somiar, imaginar, descobrir. La cultura et fa posar la pell de gallina, posar-te a cantar, sortir a ballar. Et fa pensar, dubtar i fins i tot canviar. La cultura et fa riure, plorar, celebra'l.
2: És maco, això, eh?
3: Sí. D'alguna forma que això és el futur.
4: Sí, sí, sí,

0: Sensacions positives.
1: A l'Alt Empordà.
2: No, ja.
3: Portant-vos tota la informació amb totes les ràdios de la xarxa de comunicació local.

De mitjans de comunicació, n'hi ha tants i de tantes qualitats i possibilitats, avui dia el món als quals accedir simplement amb un mòbil, que qui et digui que és líder d'alguna cosa t'enganya. No et deixis enganyar més. Raona i tria el mitjà que més t'identifiqui, sense necessitat que et vulguin convèncer perquè són líders de res. Comencem a utilitzar el cervell correctament, que falta fa al món.

0: La ràdio s'ha fet centenària al nostre país. En la commemoració del primer segle de vida d'aquest invent meravellós, obrim aquí la ràdio 100 anys i més, amb Didac Poza.
1: Recordarem moments importants de la història de la ràdio i ho farem acompanyats d'aquesta música espectacular que va ser composta expressament per a un programa de ràdio. Això ara ja no es fa pràcticament mai, però en el seu dia, a finals dels anys 70, era una música que va compondre Jordi Doncos per una gran producció radiofònica de Ràdio 4, una sèrie documental sobre la història de Catalunya escrita per Maria Aurèlia Campmany. Com que és una música feta i nascuda per a la ràdio, l'hem triada com a sintonia solemne perquè la història de la ràdio mereix solemnitat.
0: Didac, per on comencem?
1: Doncs mira, comencem per història precisament, moments històrics dels quals la ràdio ha estat no només testimoni, sinó molt més que això, moments de la història en la qual la ràdio ha estat protagonista i peça clau per uns determinats esdeveniments. Un exemple claríssim d'això que dic el trobem a Portugal fa 50 anys. La famosa Revolució dels Clavells, que va acabar de forma pacífica amb una dictadura militar que patien els ciutadans portuguesos i que durava ja més de 40 anys. Va ser una emissió molt concreta a través de Ràdio Renascença, una emissora de ràdio que es podia i que es pot escoltar a tot Portugal, el que va servir com a senyal per iniciar una operació militar d'oficials que, en aquest cas, se sublevaven per portar la democràcia al país i per derrocar una dictadura. Recuperem el so original d'aquella emissió tan especial. Eren exactament les 12 i 25 minuts de la nit. Acabava de començar el 25 d'abril de 1974.
2: Grèndola, Vila Morena, terra de fraternitat. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade.
1: El locutor recitava una estrofa de la cançó Gràndola Vila Morena, de José Afonso, i començar recitant era part del senyal que s'havia pactat. Fixa't que la cançó començava amb aquest so impressionant de persones en marxa avançant.

0: I aquest so que s'emetia per ràdios s'havia pactat com a punt d'arrencada d'una revolució.
1: En poques hores, els soldats portuguesos comandats pel comandant Otelo Saraiva de Carvalho van prendre els carrers de Lisboa i de la resta de ciutats portugueses, protestant per un règim dictatorial que volia mantenir més de 100.000 militars a les colònies d'Àfrica per lluitar en unes guerres d'independència que a tots aquests països anaven guanyant i per desempallegar-se del vell colonialisme. La població civil els va aplaudir i els va premiar amb clavells, i tot va començar amb una emissió de ràdio.
0: Una història impressionant, aquesta de la Revolució dels Clavells de Portugal. A Catalunya i a l'Estat espanyol, la ràdio també ha protagonitzat moments tan decisius com aquests que hem escoltat?
1: Doncs sí, durant la Guerra Civil especialment, però més a prop en el temps, el 23 de febrer de 1981, el que passava a la ràdio va ser també molt important per als protagonistes de l'intent de cop d'estat a Espanya. Recordem el so viscut en directe, en aquest cas a través de la cadena SER, aquella tarda de dilluns 23 de febrer de 1981. Aquesta és la retransmissió que feia en directe el cronista parlamentari de l'emissora, Rafael Luis Díaz.
2: En estos momentos
3: hay un disparo.
2: Se ha oído un golpe muy fuerte en la cámara. No sabemos lo que es porque se ven la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna. En estos momentos apunta. Es un guardia civil, está apuntando con la pistola, entran más policías, está apuntando al presidente del Congreso de los Diputados con la pistola y vemos cómo, cuidado, la policía. No podemos emitir más porque nos están apuntando con la policía. Llevan metralleta.
0: Això era la retransmissió del que va passar aquell 23 de febrer al Congrés dels Diputats, però la ràdio va tenir protagonisme en tots els escenaris aquell dia.
1: Particularment a l'escenari de la ciutat de València. Allà, el general Jaime Milans del Bosch tenia molt clar que la ràdio seria decisiva per instaurar l'estat d'excepció que va decretar en un ban. Un ban que recordava el que va fer el general Franco quan es va sublevar contra la República l'any 1936. El 23 de febrer de 1981, el cap militar de la capital valenciana va fer que es llegís el seu ban cada mitja hora a través de les emissores locals.
4: 19:30, Radio València, cadena SER. A continuació, senyores oyentes, vamos a dar lectura al escrito que procedente de la Capitanía General de la Tercera Región Militar nos llega. Dice así:

0: En consecuencia dispongo. Artículo primero. Todo el personal afecto a los servicios públicos de interés civil queda militarizado con los deberes y atribuciones que marca la ley. Artículo segundo.
1: Deuria impressionar i fer molta por si a València en aquells moments i escoltar tot això a la ràdio.
2: La por, la intimidació a la població civil i l'advertiment sobre qualsevol intent de resistència formen part del colpisme militar de manual. El van tenir fins a 11 articles que advertien a la població que els militars armats respondrien a qualsevol intent de protesta o de desobediència. Es prohibia tota activitat dels partits polítics i dels sindicats i el general Milans del Bosch s'atribuïa tots els poders, inclòs el judicial.
1: I en el conjunt de l'Estat, què va fer la ràdio?
2: Doncs dintre de la confusió i de les dificultats del moment, la ràdio va informar com va poder. Des de Madrid i des de Barcelona, la cadena SER ho va fer en tot moment. A la ràdio pública, a Ràdio Nacional d'Espanya, de Ràdio Televisió Espanyola, la cosa va ser diferent durant les primeres hores.
1: Un grup de l'exèrcit amb blindats va ocupar les instal·lacions de ràdio i televisió de Prado del Rei, a Madrid.
2: Avui, amb totes les xarxes disponibles a nivell global, seria molt més complicat, però fa més de 40 anys la ràdio i la tele públiques eren bona part del pastís comunicatiu. A 7:45 del vespre, un capità de l'exèrcit de terra, armat, es va presentar al despatx del director general de Ràdio Televisió Espanyola en aquells moments, Fernando Castedo, i va ordenar que la televisió no fes informatius i que a la ràdio sonés música militar. I a les 8:01 del vespre, Ràdio Nacional d'Espanya emetia això. Però això va ser el primer que van trobar a l'Arxiu Sonor de Ràdio Nacional i era música militar del segle XVIII. El capità que controlava el despatx de direcció no el va convèncer. Ho va explicar llavors cap d'emissions de Ràdio Nacional d'Espanya a Prado del Rei, Eladio Gutiérrez.
3: Se pone esa música y el sargento, y esto después me lo contó el director general, Fernando Castedo, se molesta, por decirlo de alguna forma suave, saca la pistola, la martilla, y dirigiéndose de nuevo a Fernando Castedo, le dice: no quiero bromas, a partir de este momento que suene auténtica música militar.
1: Tot això dit que eren ordres d'un comandament militar a punta de pistola al despatx del màxim responsable de la radiotelevisió pública.
2: Pel que explicaven les persones que ho van viure en directe, com a mínim amb l'arma ben visible allà sobre una taula al despatx del director general de Radiotelevisió Espanyola. El cas és que, tal com exigia el militar, el control de continuïtat de Ràdio Nacional d'Espanyola van canviar el disc i va sonar això altre. En aquest punt hi posaré un petit apunt personal. Imagina't, Anna, un estudiant de batxillerat, 16 anys d'edat, jo mateix. Aquell dia era dilluns, i els dilluns, a l'Institut de Batxillerat de Santa Coloma de Gramenet, on jo estudiava, tercer de BUP, després de les classes teníem com a activitat extra un cinefòrum. Per tant, eren les 8 del vespre tocades quan jo tornava cap a casa. En arribar, em diuen els meus adults que hi ha un cop d'estat. A mi em costa de creure, i com que ja aleshores era molt de ràdio i l'escoltava a tota hora que podia, vaig pensar: deixa'm posar la ràdio, i per saber si hi ha un cop d'estat, el millor és posar la ràdio de l'estat. Així que vaig connectar Ràdio Nacional d'Espanya i sonava exactament això que estem escoltant.
1: Déu-n'hi-do. Quanta estona va durar això de les marxes militars?
2: No van ser gaires minuts, però sí els suficients perquè tota la ciutadania tingués clar que en aquells moments el control de tot era militar. L'ocupació de Prado del Rei va durar aproximadament una hora i mitja. Cap a 9:15, el capità que comandava l'operació va rebre ordres de retirada i els soldats van marxar. Ràdio Nacional i Televisió Espanyola van començar a informar a partir de llavors.
1: I quin va ser el paper de la ràdio a Catalunya?
2: Ni a Barcelona ni a cap altre lloc de Catalunya no hi va haver moviment a les casernes i, per tant, cap emissora no va rebre visita de soldats. Ràdio Nacional d'Espanya a Catalunya, llavors amb els estudis a Passeig de Gràcia número 1, és el mitjà que va tenir un protagonisme especial. Ràdio 1 era el canal que venia de Madrid, però Ràdio 4 en català i Ràdio 5 en castellà eren dues emissores fetes totalment aquí. Un cop aclarida la situació a Prado del Rei, no pas abans, la ràdio pública ubicada a

0: Catalunya, recordem que llavors encara no existia Catalunya Ràdio, va connectar telefònicament amb el Palau de la Generalitat i el president Jordi Pujol es va adreçar als ciutadans en una connexió telefònica. El periodista Ricard Fernández Déu es va encarregar de donar pas solemnament a un discurs improvisat del president.
1: En aquests moments, el president de la Generalitat de Catalunya, Jordi Pujol, es dirigirà als ciutadans de Catalunya en els dos idiomes que comparteixen la cooficialitat al Principat. Parla el president de la Generalitat de Catalunya.
2: Els fets d'aquesta tarda, que tots els ciutadans més o menys confusament coneixen, m'obliguen a donar una explicació de quina és la situació en aquest moment al país, en el conjunt d'Espanya, per tal de que existeixi entre tots el necessari coneixement i també la necessària serenitat.
3: La ràdio ha estat sempre un mitjà de comunicació molt arrapat a la societat. Durant els darrers 100 anys, la ràdio ha estat el mirall d'allò que passava a la vida, ja fos per explicar-ho quan es podia, o bé, durant moltes dècades, per impartir la doctrina i els valors que interessaven a les autoritats.
0: Ens centrem en aquesta vessant més conservadora de la ràdio, que el franquisme va utilitzar molt intensament durant les llargues dècades que va durar la dictadura. Una manera absolutament lesiva d'entendre el paper de les dones a la societat, una veritable obsessió per mantenir les aparences i per reprimir i ocultar tot allò que no fos normatiu a la societat de l'època. Porto algunes, diguem-ne, perles dels arxius sonors que criden l'atenció pel masclisme o per la forma en què s'abordava a la ràdio de fa algunes dècades, en realitat no fa pas tants anys, situacions familiars diverses com una relació fora del matrimoni o, imaginem, una relació homosexual.
3: Masclisme, repressió, homofòbia, que de fet estaven a la societat i que el franquisme, òbviament, en comptes de corregir, alimentava.
0: Efectivament, el masclisme estava tan arrelat a la societat que era assumit de manera molt generalitzada fins i tot per moltes dones. Per començar, i a tall d'exemple, escoltem aquest àudio d'un concurs radiofònic presentat per Joaquín Soler Serrano a Ràdio Barcelona en els anys 50. Fixa't, Anna, en la pregunta del locutor i en la resposta de la dona que participa en el concurs.
4: Si a su marido le gusta llevar la contraria por sistema en cualquier discusión, ¿usted qué hace? 30 segundos para responder.
5: ¿Qué hago?
4: Darle la razón y a callar. Muy bien, eso es una esposa futura, una futura esposa modelo.
0: Una futura esposa model, diu Soler Serrano, i aplaudiments del públic per acabar-ho d'adobar.
3: Avui, per desgràcia, de tant en tant escoltem discursos i opinions que alimenten aquest masclisme, però una escena així seria impensable a la ràdio d'aquests dies.
0: Clar, però en aquells temps la ràdio, molt escoltada especialment per la població femenina, estava plena tot el dia de programes, de missatges publicitaris i fins i tot de cançons que deixaven molt clar el paper de submissió de les dones. Era el paper que imposava el règim i la moral conservadora de l'època. Escoltem aquest altre tall.
4: ¿Qué es lo que considero más importante en el hombre, que sea un tarzán, que sea muy trabajador o que sea muy generoso? 30 segundos para responder.
5: Que sea muy generoso.
4: La señora entiende que es mejor que sea generoso, aunque no trabaje nada, aunque no de golpe. ¡Qué suerte tienen algunos!
0: Més enllà de la brometa, la senyora aposta per tenir un marit que sigui generós, perquè el que tocava, segons la convenció d'aquell temps, és que qui administrava els diners a casa era l'home i la dona, a part de cuidar-se de la llar, estava sempre a expenses de la voluntat del senyor, que era qui deixava anar els cèntims amb més o menys generositat.
3: I la ràdio feia de transmissora de tot això.
0: Per bé i per mal, la ràdio ha estat durant els darrers 100 anys de la vida del nostre país al mirall, com deies tu, en començar. I aquí a Catalunya, i des de Catalunya per a tot l'Estat, la ràdio conservadora pròpia del franquisme va crear una arma potentíssima per alimentar aquests valors i aquesta moral repressora. Un programa diari, a les tardes, que de tanta audiència com tenia, sovint es podia seguir caminant pel carrer perquè t'arribava el so de la ràdio que sortia de totes les finestres.
3: És És la sintonia del consultori Francis. Jo crec que fins i tot molta gent més jove reconeix aquest so perquè n'ha sentit a parlar alguna vegada.
0: Doncs sí, perquè d'aquest programa, que es va emetre ni més ni menys que entre 1947 i 1984, se n'ha parlat en obres literàries, en cançons i a les facultats de comunicació del nostre país. Va ser una gran màquina comunicativa al servei de la moral conservadora. Helena Francis era una marca de productes cosmètics radicada al centre de Barcelona que, en comptes de fer la típica publicitat de falques a la ràdio, va optar per crear un programa on, suposadament, la població femenina enviava cartes per demanar consells personals i íntims a una senyora imaginària de qui s'esperaven respostes sàvies i assenyades. I ara n'escoltarem dos exemples molt cridaners. El primer ens porta a un cas d'infidelitat matrimonial. Estiguem atents a la història que explica, suposadament, una noia de 16 anys que escriu al consultori Francis.
6: Soy una chica de 17 años que escucho su programa todos los días. He descubierto una cosa terrible, señora. Mi madre engaña a mi padre. Ya podrá imaginarse mi situación. Esto que le digo no son suposiciones mías, ya que al principio así lo creía. Pero cierto día que llegué a casa antes de la hora acostumbrada, descubrí la habitación de mi madre cerrada con llave, lo cual me extrañó mucho. Llamé a la puerta, diciendo que me había olvidado una cosa y que me volvía a marchar. Mi madre, sin abrir la puerta, me dijo que se había acostado porque se encontraba mal. Esperé cerca del portal donde vivimos. Y a los 15 minutos, vi salir a cierto señor, amigo de nuestra familia, que vivía a casa con frecuencia, y al que yo siempre había mirado con cierto recelo con respecto a mi madre. Señora, yo quiero a mis padres con locura. Y no quisiera que por mi culpa se rompiera el matrimonio y una familia que, hasta ahora, he creído feliz. ¿Qué me aconseja que haga, señora?
3: Un conflicte familiar servit amb una menor com a testimoni i convertida en protagonista involuntària de la situació.
0: Tots els ingredients d'un serial, un gènere al serial que també triomfava a les tardes a la ràdio d'aquells anys 60 i 70 i que d'alguna manera el consultori Francis volia recrear. Atenció a la resposta de la suposada senyora Francis. El que escoltarem ara us sorprendrà, o potser no, tenint en compte la moral d'aquells temps.
7: Hija mía, a pesar de lo que parece evidente, resulta muy aventurado dar por sentado el adulterio. Mira, yo te recomiendo que hables directamente con mamá, porque es el único camino para poder resolver este grave problema sin escándalo y sin perjuicios familiares. Porque es que si pones a papá en antecedentes, imagínate el disgusto y las consecuencias que pueden derivarse de esta embarazosa situación. Así pues, pídele a tu madre con cariño y comprensión que repare esta situación ofreciéndole tu ayuda en este momento crítico. Todo debe quedar en un pacto de silencio entre madre e hija. Es el mejor favor que le puedes hacer a tus padres. Ánimo pues, hija mía. Adelante y hasta siempre. Recibe un fuerte abrazo.
3: Increïble. Li passa la pilota a la nena, li aconsella que calli, que tot quedi entre mare i filla i com si no hagués passat res.
0: I sobretot, fixeu-vos que parla d'evitar l'escàndol. Aquesta paraula, escàndol, ha estat durant molt de temps de gran utilitat per totes les mentalitats repressores en el franquisme i no només en el franquisme.
3: Doncs si aquest era el tractament d'un episodi familiar com el que acabem d'escoltar, no em puc ni imaginar com s'abordaria en un programa com el consultori Francis un assumpte relacionat amb l'homosexualitat.
0: Doncs tenim la prova. Escoltem aquesta història explicada per carta, suposadament, d'una dona casada a qui arriben notícies sobre el que fa el seu marit quan és fora de casa.
7: Querida señora, hace algún tiempo que escucho su programa y como me encuentro necesitada de sus sabios consejos, le expongo mi caso. Mire, yo soy una mujer de 35 años y tengo 3 hijos. A mi marido le gusta mucho divertirse y salir con los amigos. A mí me gustaba el cine. Y digo que me gustaba porque he dejado de ir. Verá usted, hará cosa de un año, mi marido empezó a venir a deshoras por la noche. Y yo naturalmente sospechaba de él, porque me dejaba el dinero para que me fuera con mis hijos al cine. Pero una noche salí detrás de él sin que se diera cuenta. Y le seguí viendo que se metía en un bar cercano a casa. Yo, para no estar parada en medio de la calle, me volví a mi casa. Pero entonces encontré a un amigo de mi marido que me preguntó de dónde venía. Le respondí que de buscar a uno de mis hijos, pero me vio tan descompuesta que no se lo creyó. Y en cuanto empecé a hacerles preguntas sobre mi marido, se excusó. Pero tanto y tanto le rogué que me contó que mi marido no andaba por buen camino, lo que yo ya recelaba. Y entonces me dijo que si quería saberlo todo, podía ir a cierto lugar a las 10 de la noche. Con toda ansiedad y con los nervios destrozados, fui a aquel sitio y efectivamente estaba allí. Claro que no estaba haciendo aparentemente nada malo, sino bebiéndose una cerveza con otro hombre. Pero según me dijo el amigo de mi marido, aquel lugar era el punto de cita. Me contó que era un bar de homosexuales. Yo creí que iba a desmayarme. Cuando mi marido me vio, se acercó diciéndome, vamos a casa, y se vino conmigo. Entonces me explicó que no hacía nada malo y que fue solamente a tomarse una copa. Pero como a mí me había explicado su amigo que frecuentaba aquel lugar, ahora ya no me fío. Nada más ver que se arregla y se marcha de casa, ya pienso que va al mismo sitio. Yo creo que una cerveza se la podría tomar en cualquier lugar, ¿no lo cree usted así? Señora, espero su consejo. Yo ahora no sé si debo irme al cine como antes, o reprocharle todo lo que ha hecho, o callarme como si nada hubiera ocurrido. Así es que esperando su respuesta, se despide de usted con sincero cariño, Loreto.
8: Diu, no sé si anar al cinema com abans. El guió ratlla una mica l'humor i el sarcasme.
0: El guionista sabia molt bé com jugar amb les sensacions dels oients. És evident que aquí buscava també la complicitat d'una part dels oients que poguessin pensar, noia, no siguis ingènua, que no veus el que està passant. Tingues en compte que aquestes gravacions són ja d'una etapa avançada del programa, en els anys de la transició, i els guionistes del consultori Francis portaven al programa temes que estaven llavors ja més presents a la societat que anys enrere, però sempre, això sí, per acabar adoctrinant de manera conservadora.
8: Doncs serà curiós escoltar la resposta de la senyora Francis a aquesta consulta.
0: Veurem que, novament, s'imposa la moral conservadora i allò de aquí no ha passat res. La recepta de la senyora Francis davant d'un cas d'homosexualitat era aquesta.

0: En quin moment hauríem de situar els inicis de la ficció a la ràdio?
1: Doncs pràcticament des del mateix moment de l'invent del mitjà. En els anys 20, les emissores ja programaven obres de teatre o serials que es feien en directe i que reunien famílies senceres al voltant dels receptors de ràdio. D'aquells primers radioteatres no hi ha arxius sonors perquè els primers anys els sistemes de gravació de so eren molt rudimentaris i poc eficients. No es podien enregistrar programes llargs amb una qualitat acceptable. Més endavant, en els anys 30, la cosa millora i sí que tenim un registre del que podem considerar una de les grans fites històriques de la ràdio. Va ser un programa de ficció que va tenir un impacte brutal als Estats Units. Segurament molts oients estaran endevinant de què estem parlant. Aquí va una primera mostra sonora. Això és el so real del que va emetre la cadena de ràdio de la CBS el diumenge 30 d'octubre de 1938. Eren les 8 del vespre. És La Guerra dels Mons, dirigida per Orson Welles, que començava anunciant un format radiofònic molt típic d'aquella època, una audició de música orquestral en directe.
2: Good evening, ladies and gentlemen. From the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Compasita.

0: La música d'orquestra s'interromp i un locutor explica una última hora. Arriben notícies d'algunes explosions detectades al planeta Mart amb gasos que s'acosten a la Terra a gran velocitat.
1: Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 central time, Professor Farrell of the Mount...
2: Era una ficció, però presentada com si fos una informació de ràdio en realitat.
0: Efectivament, i a mesura que passaven els minuts del programa, que va durar poc menys d'una hora, moltíssima gent que va connectar a la ràdio de la CBS arreu dels Estats Units no va ser conscient de que allò era una ficció. Avançava el programa, els fets que s'hi narraven eren cada cop més greus, era una invasió de marcians contra la qual s'intentava lluitar fins i tot amb l'exèrcit, i tot s'explicava suposadament en directe.
3: There they go. Giant arm raised. Green flash. Spraying us with flame. 2,000 feet. Engines are giving out. No chance to release bombs. Only one thing left, drop on them, plane and all. We're diving on the first one. Now the engine's gone. Eight.
2: I el so s'interrompia de sobte, com acabem d'escoltar. Tot, suposo, per donar més sensació d'emergència i de realitat.
0: Realment, aquell vespre de 1938, en uns Estats Units sense més xarxes socials que el telèfon de fils, que no tothom en tenia, i quan la televisió no passava d'una fase experimental, Orson Welles va posar tots els recursos de la ràdio al servei d'una història de terror que molts americans s'estaven creient. Per completar l'impacte, un locutor explicava l'evacuació de la ciutat de Nova York emetent des del terrat de l'emissora.
4: I'm speaking from the roof of Broadcasting Building. I'm speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City. The bells you hear are ringing to warn the people to evacuate the city as Martians approach. Estimated in last 2 hours, 3 million people have moved out along the roads to the north. Hutchinson River Parkway still kept open for motor traffic.
2: D'aquell programa històric a la ràdio nord-americana de 1938 se n'ha parlat molt, se n'ha escrit molt i segur que se n'hauran fet moltes recreacions.
0: Doncs unes quantes aquí al nostre país que jo tingui comptabilitzades com a mínim 4. Recordem especialment una recreació molt brillant feta en directe i cara al públic aquí a Barcelona l'any 1988. Es complien llavors 50 anys de l'emissió dirigida per Orson Welles. En aquella ocasió es va reproduir fidelment el guió original i la versió va comptar amb veus tan importants de la ràdio i del doblatge a Catalunya com Juan Manuel Soriano, Constantino Romero o Rafael Túria. Ara escoltarem l'escena del terrat de la ràdio recreada 50 anys després.
5: Les hablo desde la azotea del edificio de la ràdio en la ciudad de Nueva York. Las campanas que están escuchando advierten a la población que debe evacuar la ciudad ante la proximidad de los marcianos. Se calcula que durante las últimas 2 horas, 3 millones de personas se han dirigido por carretera hacia el norte por Hutchinson River Parkway, que sigue abierta al tráfico. Deben evitarse los puentes de Long Island. Están completamente obstruidos por el embotellamiento. Se han interrumpido todas las comunicaciones con la playa de Jersey hace 10 minutos. No existe ya defensa posible. Nuestro ejército ha sido aniquilado.
0: D'això que acabem d'escoltar, jo en tinc record personal perquè llavors treballava a Ràdio Barcelona i vaig tenir la sort de poder assistir com a públic a aquell radioteatre en directe.
2: I en català, Didac, s'han fet adaptacions de la Guerra dels Mons en llengua catalana?
0: Doncs que jo tingui controlades 2. Una la van fer un grup d'actors a Ràdio Gràcia, emissora local de Barcelona, l'any 2015. I l'altra, de la qual podem oferir ara un tast, es va fer a IB3 Ràdio, l'emissora pública de les Illes Balears, també l'any 2015.
6: El fum s'està expandint amb molta rapidesa i ha arribat a Times Square. La gent tracta d'escapar, però no serveix de res. Estan caient com a mosques. Ara aquest fum està arribant cap a 6a avinguda, cap a 5a. Ho tenc a 100 metres. Està damunt jo. A 50. Està... Estic damunt.

0: La Guerra dels Mons, tot un fenomen en la història de la Ràdio Universal. Seguim repassant el món de la ficció i del radioteatre, Didac.
1: Entre els anys 40 i 70 del segle passat, el radioteatre va viure el seu moment de màxim esplendor a la ràdio del nostre país. Totes les emissores tenien el seu quadre d'actors. Això que escoltarem ara és de l'any 1958, una versió de l'Hostal de la Glòria protagonitzada a Ràdio Barcelona pels actors Maria Vila i Ferran Parés.
2: No us feu a desmenjada amb la moneda, perquè després potser us sabria greu. L'hostalera que té el clatell per geure i que sap amb quin borni juga el vi, tal dia com avui em vau fer creure que tragina uns ronyons de paper fi.
3: No vull fer creure res. Tant se me'n dona que s'ho cregui o s'ho empassi. M'és igual. Però ni les cadires d'una estona, ni el que ha begut a dintre de l'hostal, li donen dret a baves de malícia ni a ferir-me amb l'insult. Jo no sóc res. Ja no entenc de sermons ni de justícia, però tinc més vergonya que vostè. Senyor jutge, recordi-ho. Quan venia mig enamoradís i mig llimac, amb el neguit dels ulls no m'ofenia. Hi havia una miqueta de falac. Al sentir-me mirada i desitjada, jo podia aguantar-me en el meu lloc, perquè a totes les dones ens agrada saber que tenim pell d'encendre foc. I això és de tu a tu, iais i misèries. Però aquest pas d'avui tan mal donat, de prendre'm per la carn que es ven a terces i pot regatejar-se en el mercat i dir-me, com se diu, a una desferra, a una qualsevol morta de fred, ni vostè, ni el més jutge de la terra, ni ningú que respiri, hi té cap dret.
0: I què hem de dir dels serials? De les radionovel·les que omplien la graella de les ràdios a la tarda?
1: Doncs que van ser un fenomen de masses amb un seguiment molt majoritari del públic. Van tenir la seva època daurada en els anys 50, 60 i 70. Una de les radionovel·les de més impacte va ser Ama Rosa, un gran drama, a més per la cadena SER.
4: Ama Rosa, con la gran compañía de actores de Radio Madrid y la reaparición en España del popular actor hispanoamericano Doroteo Martí.
5: No pretendo que se sacrifique haciéndose cargo del niño, pero sí puede buscar un hogar para él, un matrimonio que no tenga hijos y desee adoptar uno.
6: ¿Sabe usted lo que está diciendo, Rosa?
5: Lo sé, doctor. Y si jura ayudarme, esperaré tranquila el momento de mi muerte.
1: Anys més tard s'imposava la paraula culebrot per referir-se a aquesta mena de productes radiofònics, perquè eren històries molt llargues en capítols que podien durar diversos anys en antena, més o menys com passa ara amb les sèries de televisió.
0: Però en el món dels serials radiofònics no tots són drames.
1: No, és clar que no. La ràdio sempre ha tingut un altre gran aliat en la ficció, el misteri i el terror. A Espanya, el mestre en aquest camp, tant a la ràdio com a la televisió, va ser Narciso Ibáñez Serrador. Aquí l'escoltem narrant una de les seves històries per a imaginar, a mitjans dels anys 70. L'acompanyava com a actor el seu pare, Narciso Ibáñez Menta.
7: El terror havia paralitzat a Raymond. Con los ojos fijos en Burdetti, su cuerpo inmóvil, parecía un pajarillo hipnotizado por una serpiente. Burdett buscó en sus bolsillos y extrajo una fina navaja de afeitar. Probó el filo en la yema de uno de sus dedos y luego comenzó a sentarla en la palma de la mano.
8: Es una pequeña navaja de afeitar francesa. No creo que haya visto otra así. Son poco usadas en Inglaterra. Fíjese, qué estrecha es la hoja. No profundiza demasiado, pero sí lo suficiente. Bueno, dentro de muy poco lo podrá experimentar por usted mismo. Bien, creo que ya está.
0: Dida, que ens has portat exemples de programes de ficció fets a les grans emissores, però i la ràdio local? No hi ha radioteatre a les emissores petites?
1: Sí que n'hi ha en alguns casos, i també és una tendència a l'alça en el món del podcast. Mira, de radioteatre local se'n pot escoltar setmanalment a la Ràdio Municipal de Terrassa, que ha heretat el quadre escènic de l'antiga Ràdio Terrassa. A Matadepera Ràdio se n'ha fet també molt a Ràdio Sant Cugat, de Cugat Mèdia, i aquí a la xarxa també en fem. Els companys de Ràdio L'Escala han fet la novel·la Mar Negra. I a tu, Anna Morgades, et sonarà perfectament això que escoltarem perquè vas coordinar-ne la producció. Una adaptació del conte de Nadal de Charles Dickens que vam fer amb la participació de 18 emissores diferents.
9: Bé, què me'n diu?
10: La veritat, jo no sabia pas que hi hagués aquesta mena de persones al món. Però ja ho veu, n'hi ha. Es veu que n'hi ha.
9: I ara, amb el seu permís, senyor Esquerp, amb la satisfacció d'haver complert amb el meu deure.
10: També se'n va. Tan aviat? No vol prendre res? Ha sigut tan bonic tot el que vostè m'ha fet veure.
9: No, moltes gràcies. Recordi que encara espera una altra visita. L'esperit dels Nadals futurs.
10: Sí, és veritat.
9: A les seves ordres, senyor Esquerp.
10: Ja sap on deixa un amic. Estic encantat d'haver-lo conegut. Vingui, vingui quan vulgui a visitar-me. Passi-ho bé.

0: llista de noms de dones il·lustres en el món de la ràdio catalana és immensa i nosaltres disposem només d'uns minuts.
1: Evidentment, i per això només ens centrarem en 10 veus, 10 dones professionals de la ràdio de tots els temps de Catalunya. Ho farem gràcies a una gran feina impulsada per la periodista i també professional de la ràdio, Elvira Altés. Dones a les Ones, una pàgina web amb un gran banc de veus on podem repassar la biografia i la feina de moltíssimes professionals. Comencem per una dona molt vinculada als inicis de la ràdio a Catalunya i que va estar a les Ones tota la seva vida, des dels anys 30 del segle passat fins a gairebé el moment de la seva mort, a l'edat de 100 anys. Estic parlant de Francina Boris, locutora de Ràdio Girona i de Ràdio Associació de Catalunya des dels seus inicis a la República i que va acabar la seva llarga vida radiofònica també a l'emissora de Gana de la capital gironina. Així recordava Francina Boris aquella mítica Ràdio Associació en la qual ella va participar.
2: Recordo que llavors érem quatre locutors, dos locutores, hi havia la Rosalia Rovira, que era una gran professional, amb l'Ismael Cera, i després jo vaig fer parella amb en Teodor Garriga. Eren dues parelles en les quals es repartia les 12 hores de programació que es feien en aquells moments, no? I es feien moltes coses. Érem, no sé si ho saps, una cooperativa. Ràdio Associació de Catalunya era una cooperativa i precisament va ser l'any 34 en què es va transformar, quan jo vaig anar-hi, en cooperativa. Hi havia una revista, Catalunya Ràdio, que era el portaveu de les quatre emissores i que s'enviava a tots. Van també fer el Diari d'Instant, que era el portaveu, diguéssim, de la nostra emissora de Ràdio Associació de Catalunya, i era una emissora que tenia un contingut d'ideals, un contingut de cultura, un contingut de servir de debò i amb tot un revés a Catalunya.
1: Francina Boris va rebre el Premi d'Honor del Col·legi de Periodistes de Catalunya l'any 2023 i la Creu de Sant Jordi el 2008 i, com deia, es va mantenir en antena amb el programa de sardanes Nostra Dansa fins poc abans de morir.
0: La història de la ràdio catalana està plena de noms de locutores que eren també actrius.
1: El gènere de la ficció i el radioteatre han estat una gran llavor a la ràdio catalana. Aquí podríem esmentar moltes dones, però un nom indiscutible és el de Maria Matilde Almendros, de qui l'any 2022 vam commemorar el centenari del seu naixement. Va començar a Ràdio Manresa. Arriba amb 20 anys a Barcelona, comença en els anys 40 al radioteatre de Ràdio Barcelona i després va passar a Ràdio Nacional, on va desenvolupar bona part de la seva carrera professional fent programes culturals, musicals i dramàtics. Va ser una de les veus fundadores de Ràdio 4 i aquí l'escoltem interpretant el paper de la Mila, la protagonista de la novel·la Solitud de Víctor Català.
3: Quins tràfecs, Mila!
4: No puc acabar mai. Ara estic netejant els Xbox. Que bruts estan.
3: Sí.
4: I la casa. Oh, i la casa. Semblava més un estable que una vivenda de persones.
3: Ja us crec, ja.
4: No sé pas si n'arribaré a fer net. A l'aigüera hi havia un pa de llot i un engrut de porqueria per tot el terra. I tantes taranyines per tot arreu. Us fiqueu en una habitació i teniu un surt. Veieu que algun ocell de nit se us tira damunt com una xurriacada. Les faristeles s'han apoderat de les cors. I això és tan gran. I les civeques del campanar fan una por.
1: La gran Maria Matilde Almendros, de qui, per sort, hi ha molt arxiu sonor que ens recorda la seva feina. No voldríem deixar passar per alt, en el terreny de les dones del radioteatre català, una veu que, tot i la seva avançada edat i haver passat ja dels 90 anys, segueix en actiu a la ràdio local. Maria Glòria Ferrés, directora del radioteatre de Matadepera Ràdio, després de molts anys de feina a Ràdio Terrassa. Aquí l'escoltem en un fragment de La Rambla de les Floristes, de Josep Maria de Sagarra.
5: Això és La Rambla de les Flors. I és de tothom, de les persones tristes i les alegres, i és més del nostre cor que de ningú. I no som ni donotes, ni dimonis, ni el que vostè s'empesca amb els seus crits, ni plantem d'esgarria matrimonis, ni ens dediquem a engalipar els marits. Sinó que aquí aguantem tot el sant dia i amb les flors que ofereix la nostra mà i portem el perfum i l'alegria i ens hi guanyem honestament el pa.
0: Hi ha veus de dona que han format part del paisatge sonor a moltes llars durant anys i que eren distintives d'una determinada emissora.
1: Veus que, com la de Francina Boris, que escoltàvem abans, es convertien en marca sonora identificativa de la ràdio on treballaven. Un exemple claríssim d'això era Ernestina Guillén, veu inconfusible de Ràdio Espanya de Barcelona, cadena catalana, on va treballar tota la seva vida. L'Ernestina va morir l'any 1999 i cadena catalana ja fa també unes quantes dècades que no existeix. Recuperem un àudio de quan la ràdio encara tancava les emissions a la nit. Així és com l'Ernestina Guillén desitjava bona nit als oients.
6: Ha transmitido la cadena catalana a través de sus emisoras de onda media y frecuencia modulada. Señores oyentes, les agradecemos la atención dispensada. Volveremos con todos ustedes a las 6:00 de la mañana. Les deseamos un feliz descanso. Muy buenas noches. Bona nit.

0: Ernestina Guillén era una de les veus genuïnes de la ràdio barcelonina, però des de Barcelona van aparèixer veus femenines a la ràdio que després s'han fet populars a tot l'estat.
1: Sí, són molts exemples. D'entrada et dic un nom que no sé si et sonarà: Isabel Garbí.
0: Isabel Garbí era nom artístic?
1: Efectivament, és el nom que va utilitzar quan va arribar d'Extremadura a Barcelona la professional que després hem conegut amb el seu cognom autèntic, Isabel Gemio. Però quan era Isabel Garbí, fins allà ben entrats als anys 80, feia un programa a les nits a Ràdio Barcelona que es deia La Chica de la Ràdio.
2: Es de noche, nos lo dice la ausencia de ruidos, o lo que es lo mismo, las imágenes de los sueños y las imágenes de la memoria tienen sonido.
1: Isabel Gemio, en els seus inicis radiofònics a Barcelona, abans de fer-se arxiconeguda a la televisió i que arribés allò del sorpresa, sorpresa. Una altra professional, aquesta centrada totalment a la ràdio i amb tota la seva carrera desenvolupada a Ràdio Barcelona, és Rosa Badia. Els seus inicis van ser, però, a Ràdio Manresa, però des de 1978 es va vincular a Ràdio Barcelona fins que es va jubilar. Encara després de jubilada, reapareix les nits de Reis amb Cap nen sense joguina, després de dècades d'entrevistes i de programes dedicats especialment a la cultura i al teatre. Aquí escoltem Rosa Badia en un fragment del Tot és comèdia a Ser Catalunya.
3: Tot és comèdia. Rosa Badia.

0: així.
1: S'ha parlat molt dels somnis que vam experimentar durant el confinament amb una força molt particular. Potser una escriptora com Mercè Rodoreda hagués gaudit d'aquesta explosió del subconscient, perquè els somnis no eren estranys a la seva literatura. Aquesta setmana s'ha publicat el primer estudi sobre l'oníric en la literatura de l'autora de la plaça del Diamant. Aquest estudi es titula El somni blau i tenim, a tot és comèdia, a la seva autora, a Eva Comas. Eva, hola, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Què has descobert capbussant-te en els somnis que narrava Rodoreda?
2: Doncs mira, la veritat és que des de fa molt de temps es deia que Rodoreda era una autora molt onírica.
3: Estem repassant la ràdio amb veu de dona. Dones també que van començar com gairebé tothom a la ràdio local i que després s'han consolidat a les grans cadenes.
4: És el cas, per exemple, de Pepa Fernández. Va començar a Ràdio Cervera, una ràdio local vinculada a la desapareguda Cadena 13. Després va venir a la mateixa Cadena 13 a Barcelona i va passar a Catalunya Ràdio abans de consolidar-se com a conductora dels magazins de cap de setmana a Ràdio Nacional d'Espanya. Recuperem un àudio de l'etapa de Pepa Fernández a Catalunya Ràdio, any 1990.
5: El que volia dir no era l'hora, volia dir Avià, Berga, estan a punt? Sí? Molt bé. Perquè aquests dies, Avià, un municipi del Berguedà es vesteix de festa. Ahir van començar les festes del Segar i del Batre, 1990. Unes festes pageses, camperoles, en les quals participen els veïns i veïnes d'Avià i d'altres pobles i comarques del nostre país. Aquesta festa reviu unes feines mil·lenàries que són patrimoni de la nostra cultura nacional. Les festes d'aquest any, organitzades per l'Ateneu d'Avià, tenen un programa d'actes molt complet que va començar ahir a les 9 del vespre. Aquesta tarda, al Tu a la Teva, volem dedicar una estona del nostre temps a parlar d'aquestes festes amb dues persones que tenen molt a veure i que en saben molt. El senyor Ricard Coma, alcalde d'Avià. Bona tarda i bona hora, senyor Coma. I el senyor Miquel Márquez, que és cuiner del restaurant Can Sala de Berga i president del jurat del primer concurs de cuinats. Senyor Márquez, bona tarda.
4: Un altre periodista que s'ha fet el seu lloc a la ràdio de l'Estat espanyol fent programes des de Barcelona és Júlia Otero. Abans d'això, com moltes i molts professionals, havia picat molta pedra. Als 17 anys feia un programa a Ràdio Sabadell, després a Ràdio Joventut de Barcelona i a Ràdio Miramar. Més tard, ja en cadena estatal, a Onda Cero. Aquí l'escoltem en fragments d'entrevistes a personatges, diríem, de primera línia mediàtica.
6: Se ha escrito mucho, señor Aznar, y más de una vez con aire, no sé si llamarle folletinesco o incluso culebresco, de sus relaciones con Felipe González. Hay incluso quien dice que al presidente le interesa nombrarle a usted su sucesor. Ante esos comentarios, ¿usted qué dice? ¿Qué le sugiere?
7: Hombre, quien hace esos comentarios tiene bastante poca idea de lo que es una democracia, ¿no?
6: ¿Y es bastante perverso?
7: No, es bastante necio.
6: ¿Y España, señor San Pedro?
8: ¿Qué pasa con España? ¿Pasa algo?
6: Pues mire, unos dicen que no pasa nada, otros dicen que tiene que pasar forzosamente, sí. Y otros están esperando a ver qué pasa.
8: Pues mire, yo estoy tan campante, ¿verdad?
6: Señores, estamos charlando. Yo creo que entramos un poco como yegua en su casa,
9: sí, sí.
6: Con don Antonio Gala.
9: Me gusta mucho que se entre así.
6: Es sin dar portazos, pero con alguna trampa, entrar con Brahms y con Rilke.
9: Eso es verdad.
6: Es ser un poco tramposa.
9: Son dos preferidos míos.
6: Pero a veces hay que hacer así las entrevistas, señor Gala.
9: Sí, si la entrevistadora viene con tan buena compañía, siempre será muy, muy bien recibida.
6: No se fíe de las mujeres, señor Gala.
3: D'aquí, crec que vols retre un homenatge especial a dues professionals de la ràdio catalana que ja no hi són.
4: Sí, una d'elles fa alguns anys que ens va deixar, va morir l'any 2019. Montserrat Minovis, periodista compromesa en la lluita antifranquista, una de les professionals amb les quals va arrencar Ràdio 4 a finals dels anys 70. Després va ser directora de Catalunya Ràdio durant una curta etapa, entre 2014 i 2015. Va ser degana del Col·legi de Periodistes i fundadora i presidenta de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Un record de Montserrat Minovis a la Ràdio 4 dels inicis, any 1978.
10: Bona tarda, amics oients. Avui
0: Excepcionalment, tenim en el nostre espai dedicat al món de la música a un dels més brillants i excepcionals pianistes del moment, Alexis Weissenberg, que ha estat actuant a la nostra ciutat i no cal dir-ho, amb l'èxit extraordinari de sempre. Potser caldria donar unes breus dades abans d'entrar en la conversa amb el pianista. Alexis Weissenberg va néixer a Sofia l'any 1929. Per tant, és un home realment
4: jove. I una altra dona de ràdio en el record per acabar aquest repàs és Anna Pérez Pagès, que va morir el mes de març de 2024 quan encara havia de complir els 50 anys. En el seu historial hi ha feina a Ràdio Gràcia, a Com Ràdio, col·laboracions a Catalunya Ràdio i a RAC1. Darrerament presentadora del programa Àrtic a BTV. Aquí la recordem durant la retransmissió d'uns premis de la comunicació local a Com Ràdio.
10: Ja som aquí, enmig del... Anava a dir del bombori, però encara no. Trobo que la cosa està calmada, la gent va arribant, mica en mica. Deixa'm dir una cosa, Juanjo, realment. Sí. Em comentava l'organitzador una mica de l'acte, el Jordi Puigcai, diu, no sé com ens ho fem, però cada any coincideix que la nit en què convoquem aquests premis és la nit gairebé més freda de l'any.
11: Sí, sí.
10: I efectivament és així, i avui a l'entrada es nota un canvi de temperatura. Ara estem ja a la zona més calenta, més ben aclimatada, i molt bé, la gent es comença a col·locar en aquesta mena de disposició, no gens fixa, bastant dinàmica, per dir-ho així, la gent s'aixeca, agafa la copa, se'n va, i de moment, mica a mica arriba la gent, jo no trec l'ull de la porta per veure aquí les autoritats i representants, gent dels mitjans de comunicació locals que vagin arribant.
4: I fins aquí la ràdio 100 anys i més. Us hem parlat Anna Morgades i Didac Boza amb el suport tècnic de Lluís Sánchez.

0: Ràdio Vila-sacra. Ràdio Vila-sacra. Per veure, per sentir, veure, escoltar i participar. Escoltar i participar.
1: Bona nit.

0: Ones de Llibertat a Ràdio Vila-sacra, 24 hores al dia. Ràdio Vila-sacra, 107 freqüència modulada.
1: Compartint emocions.
2: I deixant empremta com mai abans. Qui ho hagués dit?
3: És l'hora del pati.
0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
4: Les persones amb problemes de mobilitat sovint tenen dificultats per desplaçar-se de manera adaptada i còmoda. Si parlem, per exemple, de demanar un taxi, no sempre és fàcil, i ho és encara menys pels usuaris que van en cadira de rodes. Ens ho explica la Cristina Martín.
5: Fins a 40 euros per trajecte. Aquest és l'import mínim que demanen algunes emissores de taxi per reservar amb antelació un vehicle adaptat per a un usuari amb cadira de rodes. És un preu disparat que per llei poden cobrar, tot i que el viatge no superi els 10 euros. Associacions de taxistes com Elite Taxi ho veuen desproporcionat. Oliver Contel, portaveu.
6: Es legal. Lo que pasa es que no es justo, claro. No es justo que una persona de movilidad reducida tenga que pagar semejante cantidad por un sobrecoste en un servicio que pudiera ser perfectamente disminuido por la administración.
5: Un abús que associacions de persones amb mobilitat reduïda també demanen revertir. El president de Cocarmi, Frederic Crespo, reclama que el trajecte els hi costi el mateix que marca el taxímetre com a la resta d'usuaris.
7: La discapacitat ja sabem que és una cosa sobrevinguda, que ningú l'ha volgut, però és que a més que això et costi diners, pensem que és una mica algú que s'ha de resoldre.
5: A ciutats com Barcelona hi ha ajudes per a persones amb discapacitat, però el tràmit per aconseguir-les critiquen és difícil i tampoc hi ha taxis suficients per la demanda existent. A banda, cada ajuntament té la seva pròpia normativa, una mancança que s'agreuja encara més fora de l'àrea metropolitana de Barcelona.
0: A Ràdio Vila-sacra busquem i seleccionem la notícia que ens cal saber, i no la que ens volen fer saber.

0: Felicitats.
1: Tota la família de Ràdio Vila-sacra, de la que formes part tu, et desitgem feliç aniversari.

0: t'apuntes?
1: Ara sí, amb el suport de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
2: Desconnectin els seus telèfons mòbils. L'espectacle és a punt de començar.
3: Amb el patrocini de Mont Vertical, rehabilitació d'edificis i la col·laboració de gestoria Balaguer.

0: suenen las bandas.
1: Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder d'audiència, sense més proves que el seu propi autobombo, ens fa crear la nostra pròpia conya d'autoproclamació, amb estil, això sí, i amb molt d'humor. També. Comprovar que hi ha qui s'autoproclama líder de la comarca sense més proves que el seu propi autobombo ens fa entendre que hi ha qui fa el que calgui per aconseguir propaganda. Per això, a nosaltres no ens cal autobombo. Nosaltres som Ràdio Vila-sacra. I amb això està tot dit i aclarit. Fem i desfem amb tot el sentit de l'humor i totes les sensacions que puguis imaginar. Ah, i la majoria, totes sense més intenció que riure'ns de nosaltres mateixos i passar-ho el millor possible. Nosaltres no cerquem propaganda. A nosaltres la publicitat ens ve sola. Senzillament.

0: Canya Figueres o què?
1: Arriba l'acústica de Figueres. Del 27 al 30 d'agost, amb Sopa de Cabra, La Fúmiga, Búhos, La Ludwig Band, 31 Fam, Dan Peralbo, Max Navarro, Iseo and Dodo Sound, Malifeta i fins a 30 artistes més. Amb 4 escenaris i 3 zones gastronòmiques. Entrada lliure. Tota la informació a festivalacústica.cat amb la col·laboració d'Estrella Damm.
2: Bona nit.
3: Ràdio Vila-sacrà, l'emissora que t'ajuda a dormir quan no pots dormir. Notaràs també en això la diferència.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda,
1: exposició,
0: origen, present i futur dels armats de Vila-sacra,
1: audiovisual,
0: Vila-sacra i la romanització,
1: taverna,
0: begudes i snacks romans,
1: animació musical,
0: amb els grallers i tabalers de Vila-sacra,
1: sopar romà,
0: amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

0: Saps que no cal que et preocupis per nosaltres? Tenim la millor audiència del món. La de la gent que observa, pensa i raona. No ens cal res més.
1: Sabeu què és el que més m'agrada del cap de setmana? Que tinc molt temps per llegir, que m'agrada molt. Però a vegades no sé què llegir. No us passa a vosaltres?
2: Escape, amb il·lustracions del murcià Daniel Acuña i guió del nord-americà Rick Remender, és un thriller bèl·lic que tracta sobre la deshumanització de l'enemic justament durant la guerra. Protagonitzat per animals antropomorfs, és a dir, que tenen aparença humana, Norba Comic ha publicat el primer volum que narra les aventures del pilot Milton Shaw.
3: La història va més enllà de la valentia o el compliment del deure. L'objectiu en una guerra és que l'enemic es vegi com un monstre, i és el que reflecteixen les primeres pàgines del còmic. És més important complir una missió que evitar morts del bàndol oposat. Això fins que el protagonista cau en territori enemic. Sentim Daniel Acuña.
4: La deshumanització de l'enemigo. El hecho de que l'enemigo al que te enfrentes desde tu bando, y de cómo actúa el protagonista es un héroe, pero es un héroe para su bando.
3: La resposta del públic davant d'aquest treball és molt bona, i Acuña parla d'experiència d'anys de treball.
4: Es que tengo una madurez y un bagaje ya de 30 años trabajando en los cómics, que yo creo que ya se nota, y he pisado sobre seguro en casi cada viñeta.
3: Ell ha treballat molts anys a la factoria Marvel, una feina que l'enorgulleix.
4: De saber que lo que tú haces en Marvel va a llegar literalmente a todo el mundo.
3: Però ara fer una creació pròpia que decideix ell de principi a final el fa parlar del seu millor treball, o si més no, del més satisfactori. Aquí s'ha publicat el primer volum d'Escape, però als Estats Units ja van pel 8è. La previsió és arribar als 12.

0: El bon entenedor. Ràdio Vila-sacra. És així de maca.
1: És la millor recepta.

aquí, cada hora té la selecció precisa, pensada, organitzada en mesura. Deixem allò de barrejar el bolets per als que seleccionar el detall els hi costa i prefereixen fer-ho fàcil, soni el que soni. Ara, doncs, obrim nova carpeta de selecció detallada, on cada arxiu està molt ben pensat. Molt de molt. Això és Ràdio Vila-sacra.

0: Ja fa olor d'estiu, però la meva terrassa encara no. Vaig a Bauhaus. Vull un tendal i una barbacoa. Ah, i gandules. Quina passada. M'ajuden amb tot. Consultes per aquí, assessorament per allà. I quins preus més baixos. És que així sí. Doncs ja està, terrassa llesta. Escolta, que bé que ha quedat, no? La teva llar té ganes d'estiu i tu també. Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
1: Vivim moments difícils i no podem canviar-ho tot, però sí que podem triar. Davant de l'odi, podem triar estimar. Davant de l'individualisme, triar la comunitat.
2: Tria Ràdio Vila-sacra.
1: Perquè no sempre podem canviar el món, però sí que podem triar com hi volem viure.

0: Vine al primer món romà de Vila-sacra. Converteix-te durant unes hores en un ciutadà romà.
1: Podràs gaudir de
0: 3 hores de jocs, d'entreteniment i competició,
1: espectacles,
0: inauguració dels jocs, judici als malfactors, ball final, repartiment de premis i cloenda.
1: Exposició.
0: Origen, present i futur dels armats de Vila-sacra.
1: Audiovisual.
0: Vila-sacra i la romanització.
1: Taverna.
0: Begudes i snacks romans.
1: Animació musical.
0: Amb els grallers i tabalers de Vila-sacra.
1: Sopar romà.
0: Amb plats d'inspiració romana.
2: Es farà el dia 19 de setembre a les 4 de la tarda. Entrada pel camp de futbol Camí de Vilanova. Inscripcions a l'Ajuntament.
3: Vine i veuràs.
4: Organitza Vila-sacra Activa. Col·labora Associació de Dones. Amb el suport de Ajuntament de Vila-sacra, Diputació de Girona, Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i Ràdio Vila-sacra.

Quan la calor apreta, baixa a les profunditats. Aquest estiu, vine a descobrir el nou Aquàrium de Barcelona i deixa't sorprendre amb la nova projecció de benvinguda. La ciutat submergida, l'univers de Gaudí sota el mar. Taurons, biodiversitat marina, sala immersiva, jocs interactius i un pla fresc per viure en família. A l'Aquàrium de Barcelona estem la mar de fresquets. Troba el teu descompte a aquariumbsn.com.

0: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits, sóc la Montse Balada i com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Si teniu a casa un gat i un gos, aquest poema és per vosaltres. I si no en teniu, també, perquè és un poema molt divertit.
2: El poema que he escollit es diu Gat i gos i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè tinc un gat i un gos. Gat i gos. Era un gatet esquifit, desnerit, escarrancit, arraullit, vora el foc es petegava. Foc de troncs mal estallats, retorçats, apilotats, enfumats, sota l'olla que vessava. No gaire lluny, deia el gos, pel cendrós i malmirós, neguitós, per la teca que es petegava. L'un de l'altre no es fiava i es miraven de reull, tot aguantar-se la gana mentre l'olla vull que vull.
1: Moltíssimes gràcies per recitar aquesta poesia, Lola. Et felicitem per tenir un gat i un gos i per llegir poesia. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Adeu, Embaladits.
3: Bombón, tallat, barraquito, nube... Tenim més de 40 maneres de prendre cafè. Gaudeix-les totes amb el nou Cádiz Espresso. Una mescla única que redefineix el gust intens del nostre cafè amb un caràcter inconfusible. Descobreix-lo en espresso.com o a les nostres boutiques.

0: Aquí, les barreges ben fetes. Cada hora el seu contingut. Gràcies!
1: Vols deixar-nos un missatge? A nosaltres ens interessa molt el que penses.
2: Et volem escoltar.
3: L'estiu és època de festa, de llatí festa, plural de festum, que venia de festus, dia en què no es treballava, i que també va donar festiu, fira, festival, festejar, i un verb que m'agrada molt, que és festivar, que és aquesta barreja entre festa i celebrar. Festivem-ho tot, clar que sí. Una festa és un acte amb què commemorem un esdeveniment. És una celebració divertida per entretenir la gent, una gresca, col·loquialment una farra. Un dia de festa és un dia en què no es feiner, però alerta, que qui treballa el dia de festa treu el cul per la finestra, i això vol dir que qui actua contràriament al costum general es fa notar i és criticat. Podem fer festa a la feina, podem fer festa major, podem fer festa grossa i podem fer festes, afalacs o carícies d'afecte. Si vestim de festa, anem ben vestits i empolainats. El que hem d'intentar és que ningú ens aigualeixi la festa i tenir la festa en pau. I de festa en festa, ben festívola.
4: Participa amb nosaltres. El que tinguis que dir per WhatsApp o al contestador fàcilment.
5: Truca!
4: Repetiràs.
6: Si escoltes Ràdio Vila-sacra habitualment, notaràs millores a la teva

0: Llibres de ciència. La nostra proposta d'avui és un llibre que ens descobreix els secrets de l'exploració espacial.
1: Más allá de la Tierra, de l'escriptor i divulgador científic Rafael Clemente. Hi trobarem històries, aventures, secrets i anècdotes de l'exploració de l'espai i de les persones que l'han protagonitzada. El llibre, il·lustrat amb fotografies en blanc i negre i també en color, ens mostra també la tecnologia i els enginys desenvolupats per fer possible la investigació espacial. Hi trobarem capítols dedicats als diferents planetes explorats i també d'altres cossos del sistema solar. I pel que fa a imatges, veurem, entre moltes altres, la superfície de Venus, la de Júpiter o alguns dels volcans més espectaculars de Mart. L'obra és un petit tresor pels que vulguin saber més sobre tot el que la humanitat ha anat descobrint sobre la realitat que envolta el nostre planeta.
2: És l'hora del pati.

0: Bona nit.
1: Els records omplen els nostres somnis i les nostres vigílies.
2: Obrir una caixa màgica i descobrir mil sensacions. Això és Ràdio Vila-sacra. Ho entens?
3: Ai.
4: Ai.
3: I ara?
1: La clau de volta.
5: L'aigua és un líquid especial?
6: Jordi Eloi, de l'àrea de Ciència i Medi Ambient de l'Obra Social La Caixa.
7: Sí, l'aigua és un líquid que presenta unes característiques físiques molt inusuals. És la substància química amb una molècula amb menor pes molecular que es presenta en estat líquid en les condicions de temperatura i pressió que es donen aquí a la Terra. Per altra banda, quan es solidifica, quan es torna gel, és menys densa que no pas en fase líquida. I una de les característiques més importants de l'aigua líquida és la seva polaritat. Tot i que la molècula és neutra, presenta una certa distribució de càrrega interna. Té una part de la molècula més positiva i una part més negativa. Això fa que l'aigua es presenti en estat líquid en un rang de temperatures molt important. Això fa que sigui un gran dissolvent.

0: La notícia seleccionada de Ràdio Vila-sacra.
1: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
2: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
3: No se puede estirar más este chicle. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
2: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
4: Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
2: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics amb un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics.
3: I que està en venta. Chao pescado. Está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado. Chao pescado.
5: Tu estàs aquí amb nosaltres? Doncs, gràcies. T'enviem tota la sort del món cada segons, a través de les ones.
6: Sentiràs la diferència.
7: Què deixes fora en un món amb tantes coses per les quals lluitar? Les que afecten el planeta? O les persones? Les que succeeixen a prop? O les que estan lluny? On veiem un problema, hem d'oferir una solució. Perquè sabem que un món sense desigualtats ni pobresa no només és necessari, és possible, sense renunciar a res. Oxfam.

0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
1: Tot aquest recull de plantes i flors medicinals cada setmana amb l'Alicia Herrera des del camí de les herbes. Avui, nova proposta, Alicia.
2: Avui parlarem d'una planta que més que medicinal és comestible, però m'agrada parlar-ne perquè n'hi ha tanta, n'hi ha a per tot, i segurament algú deu pensar que és aquesta flor blanca que surt per tots els camps, a les vores dels carrers, en els escocells dels arbres de les ciutats. És una planta així, és una herba, fa més de 30-40 centímetres d'alçada, però a dalt de tot doncs hi ha com una mena de corona amb tot de floretes. Cada floreta té 4 pètals i són de color blanc, prenen el nom de cap blanc, però també se li diuen rabanissa. En realitat es diuen, el nom més comú, diguéssim, és la rabanissa blanca. És una planta d'aquestes oportunistes que li agrada el terreny que està remogut, per tant després de les collites pues sempre surt, i pràcticament està tot l'any. Si bé a la primavera és el boom, és
1: on floreix,
2: trobem totes, però durant l'hivern també la podem trobar. És una planta, a més, que va molt bé perquè és mel·lífera, és a dir, que les abelles li agraden, i a l'hivern, que no hi ha gaires plantes, doncs les abelles es poden alimentar perfectament d'aquesta. Es diu, el seu nom científic, en té diversos, perquè tenen sinònims a vegades els noms científics, però el més comú dels noms científics és el Diplotaxis erucoides, i és de la família de les brassicàcees, com per exemple la col, el bròcoli i la rúcula, de la qual són cosines germanes, perquè la rúcula, un nom científic de la rúcula, o la ruca, no sé com li dieu, a vegades es diu rúcula, a vegades ruca.
1: Ruca en català, suposo que rúcula en castellà, però...
2: Sí, però també se sent, rúcula en català.
1: És possible.
2: Sí. Doncs és el nom científic de la ruca, doncs és Diplotaxis, del mateix gènere, muralis, o també un altre sinònim, Eruca vesicària. I per tant, eruca va lligat amb allò de l'altre nom de la rabanissa, que és erucoides, i faig un incís amb això perquè després al final vull fer una precisió sobre això. Doncs aquesta planta es menja tota, es menja la flor i es mengen les fulles, i si vols els fruits també, el que passa que els fruits són tan petits, són com una vaina, però no val la pena. Però les flors sí que val la pena, perquè les flors, quan les poses a la boca així fresques, piquen, tenen el mateix principi actiu que el wasabi, que també és una brassicàcia.
1: Caram, déu-n'hi-do, no? I no ho semblaria,
2: Sí, per tant, la rabanissa doncs es pot considerar com el wasabi català, amb flor.
1: I en tenim per donar i per vendre.
2: Pues sí, i pots fer salses, pots posar-les a la maionesa, pots posar-les a les amanides, i te donen un toc picant d'aquest de wasabi, és a dir, un toc picant que recorda molt el wasabi i que de seguida marxa, no és un picant d'aquells que queda, sinó que marxa de seguida com el wasabi. No està estudiada com a medicinal, però com que és això, com que té aquest gustillo picant, doncs com la rúcula, i la rúcula també a vegades hi ha gent que diu que pica, i és, perquè tenen aquests principis actius que són els glucosinats, que es degraden amb la calor, és a dir, si la posem amb el foc, amb una salsa calenta, doncs ja no ens picarà, la gràcia seria menjar-se-la amb fresc. Pensa, per exemple, que la rúcula o la ruca, els romans la consideren afrodisíaca, igual que la rabanissa, i estava prohibida en els monestirs. Però curiosament, l'altre dia, per Nadal de l'any passat, del 24, la canònica de Vilabertran aquí a l'Alt Empordà va editar una recepta d'un menjar medieval que feien els monjos durant el Nadal, i en aquest cas és un ast, per tant és a la brasa, un ast de cabrit farcit amb salses. La recepta la podeu trobar i la podeu recuperar a la pàgina web de la gencat.cat, la taula parada, es pot recuperar aquesta recepta. Però el que em va cridar l'atenció d'aquesta recepta és que hi havia les dues salses també especificades. Una és una salsa de julivert, molt bé, ja sabem el que és, però l'altra es diu salsa d'eruga. Ah, eruga, que vol dir que hem d'anar a buscar les erugues? Llavors vaig deduir que aquesta salsa d'eruga, que no especifica la recepta quina planta és, jo crec que o és la rúcula o és la rabanissa. I jo aposto per la rabanissa perquè té aquest gustillo picant que deu anar bé amb el cabrit aquest farcit. Us ho dic, els ingredients que porta. Porta 400 grams d'eruga, no sabem què és, 100 grams de vinagre blanc, 50 d'avellanes, 50 de nous, una cullerada d'espècies que es deien pólvores de duc, que, agafeu nota, són canyella, gingebre, comí i nou moscada, doncs una cullerada de totes aquestes, una cullerada de safrà, 50 grams de mel, 4 grams d'all i 10 grams de gingebre. Tot una festa nadalenca de sentits. Tot això es posa en un bol, es bat i és una de les salses que acompanyaven aquesta menja de Nadal dels monjos de la regla cistercense, penso que és.
1: De totes maneres, és una salsa que sí que la podem fer doncs, amb aquesta carn, que és com vindria la recepta original, no? Uh-huh. Però que també la podríem aplicar a qualsevol altre plat i tastar-ho, a veure què tal, no?
2: Jo crec que sí, que deu anar bé amb un rostit o amb carn a la brasa, poder, o alguna cosa així. I si no ens en volem embolicar tant, amb les flors de la rabanissa, podem agafar un bon grapat i fer una maionesa, en plan wasabi. I genial, això sí que ho he provat.
1: I amb rúcula o ruca?
2: I la ruca també,
1: es
2: clar.
1: Es podria fer una maionesa?
2: I tant, amb la ruca també es pot fer una maionesa. Sí, i si hi ha maioneses de julivert, doncs també es poden fer de ruca. I també té un gust peculiar, per qui li agradi, perquè la ruca és d'aquestes de plantes que o t'agrada molt o no t'agrada. Doncs jo crec que és genial, sí.
1: A banda de maionesa i a banda d'amanida, les podríem utilitzar d'alguna altra manera?
2: En aquest cas, si volem aquest gust, no, per el que hem dit abans, que aquest gust s'acabaria quan les coem. Per tant, hem de fer-ho tot el que us pugueu imaginar, però en fresc. Posar-les a damunt d'una maionesa, posar-les a damunt d'un rostit, si vols, però en fresc, com la ruca, que es menja pues, fresca. Què podem dir més? Doncs totes dues són riques en vitamina C i potassi, per tant ens anirien bé per el tema de la tensió, de la hipertensió, i com a antioxidants. És una alternativa a les verdures que tenim al supermercat, i que si trobem un camp que sigui segur, doncs ens podem menjar tanta com vulguem.
1: De fet, em comentaves també que és molt fàcil de poder-la plantar a casa, no?
2: La ruca és molt fàcil. En venen llavors, però també podem intentar fer un esqueix, però les llavors de ruca que si tens algú que en tingui al seu hort, fa com igual que la rabanissa, fan unes beines molt finetes, com una mongeta, per dir d'alguna manera, molt finet, i dintre hi han les llavors. Llavors què fan aquestes plantes? En un moment donat s'asseca aquesta beina, s'obre i les llavors surten disparades a per tot. Per tant, ja estan preparades per plantar les així, si les compres amb un sobret d'aquestes de llavors comprades, pues fas veure que ets una vaina de ruca, i bum, les tires i ja te sortiran a per tot. Per això quan les plantes en un racó de l'hort, després acaben sortint amb altres racons que no t'interessa, doncs te les menges, que per això són.
1: I són ben bones. Alicia Herrera, moltíssimes gràcies avui per portar-nos la ruca i la rabanissa. Fins a la propera.
2: Fins a la propera.
0: El camí de les herbes, amb Alicia Herrera, la biòloga de les plantes medicinals.
3: T'agrada estar al dia? Ets una persona positiva? Tens ganes d'aprendre, de compartir?
4: 24 hores de Ràdio Vilassar.

0: Desperta la teva olor. El perfum del més natural. Allò que m'omple de vida. Et miro, observo cada detall, cada racó. Et toco la teva essència, el que eres i amb el que t'has convertit. I mentre et tasto, et sento... I m'agrada quan em crides, quan m'ajordes i em fas invencible. I és en aquest moment quan parlem de tu, d'aquelles nits més afables, dels records que mai oblidarem. I et gaudeixo en una explosió de sabors, l'essència de la nostra terra, d'allò que s'apodera de tots els racons del meu paladar. I allò que em fa sentir, el que representes, el que inspires, el que t'identifica. I un silenci. Per notar-te tal com ets i saber d'on vens. Per olorar-te, sentir-te, tastar-te, tocar-te, mirar-te i fer-ho en cada moment.
1: Vila-sacra, la capital del món.
0: Perquè quan estic amb tu, em despertes els cinc sentits.